Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre. 29 d'abril. Aniversari d'Antena Caro. Sabem el que t'agrada.

1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és... la ràdio. 29 d'abril.

Antena Caro. Són les 3. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els comparties i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys

0: Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?
1: Yo.
0: Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Antena Caro. Són les 4. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és la ràdio. La música que ha marcat una generació.

Són les 5. L'any 87, gastaves els estalvis en discos i cassets o els compartis i traficaves amb els companys

0: La gent moderna de 1987 gravàveu les pel·lis de la tele amb un vídeo programable VHS. L'únic que segueix inalterable d'aquella època és...
1: Tadam!
0: La ràdio. 29 d'abril.

0: Antena Caro. Són les 6. L'any 87 gastaves els estalvis en discos i cassets, o els comparties i traficaves amb els companys, o els gravaves de la ràdio. Quan la ràdio és la teua millor playlist, portem 39 anys. Sabem el que t'agrada.
1: 29 d'abril, aniversari d'Antena Caro.

0: quiera ella.
1: Escoltaves música l'any 87 amb Spotify o Apple Music?
0: Yo.
1: Quan la ràdio és la teva millor playlist, deixa't sorprendre per Antena Caro. Portem 39 anys, sabem el que t'agrada.

casset. Els més joves us preguntareu què era un casset, una doble platina o un Walkman. L'únic que segueix inalterat

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música.

0: Impacta la teva ràdio. Sona, sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions habituals a l'AP10 i l'AP20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C32 a Sant Boi, a l'A2 a Cornellà de Llobregat i també a Sant Vicenç dels Horts, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i al Papiol i finalment a la C60 a la Roca del Vallès. Abandona Varia, a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, el servei de Rodalies de Catalunya recupera entre avui i demà diversos trams de les línies R15, R3 i R4. Es reobre el recorregut Reus-Móra la Nova de l'R15, Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, es mantenen alguns serveis alternatius per carretera i també restriccions puntuals per obres. Paral·lelament, avui comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Les obres responen a problemes estructurals en túnels i s'allargaran fins el mes de juliol. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Els activistes continuen a la presó, mantenen des del dissabte una vaga de fam. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent. I 3 persones han resultat ferides, una d'elles en estat crític arran d'un accident de trànsit a la C-17 a Canovelles aquesta passada nit. El sinistre va tenir lloc prop de les 11 de la nit i fins al lloc s'hi van desplaçar 4 ambulàncies que van traslladar un home ferit crític a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, un altre home en estat menys greu fins a l'Hospital de Granollers i un tercer afectat lleu que va ser donat d'alta in situ. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes del temps de flors. I preocupació de les entitats del lleure educatiu per la cancel·lació de les colònies escolars del curs que ve. Ja són gairebé 800 les escoles i instituts que s'han adherit a la protesta per rebutjar l'acord del govern amb l'UGT i Comissions Obreres, on es van pactar 50 euros per nit als docents que hi participin. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i ha acusat Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, una de les membres de la flotilla, ha explicat a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
2: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor per, tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saif i en Thiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
1: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Cornellà de Llobregat i també a Sant Vicenç dels Horts, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i al Papiol i també a la C60 a la Roca del Vallès. A banda, també es va normalitzant la circulació, tot i que amb retencions habituals a la C58 a Sabadell, que ha estat afectada per una avaria a primera hora del matí. I pel que fa al servei ferroviari, el Servei de Rodalies de Catalunya recupera entre avui i demà diversos trams de les línies R15, R3 i R4. Reobre el recorregut Reus-Móra la Nova de l'R15, Ripoll-Ribes de Freser, en aquest cas de l'R3, i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, es mantenen també alguns serveis alternatius per carretera i restriccions puntuals per a algunes obres. Paral·lelament, avui també comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders també per obres en aquest tram. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. A les 5 de la tarda d'avui hi ha una nova reunió amb el Departament de Treball i el Comitè d'Empresa per avançar en aquestes negociacions. I pel que fa al temps del dia, comença amb un temps variable i ambient primaveral amb alguns xàfecs, sobretot ara al matí, al Pirineu, Prepirineu i zones de l'oest. A partir del migdia també creixeran nuvolades que deixaran ruixats i tempestes més extenses i localment intenses també, especialment a la tarda i de cara a la nit.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol amb la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra hi han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat a dins del local. De moment no hi ha detinguts. Tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que s'han localitzat també restes de bales dins del local. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila, de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. Sofia Peris, membre de la flotilla, ha explicat avui a la xarxa que l'objectiu principal ara és reagrupar-se per saber com evoluciona la missió.
2: Aleshores, aquí el que veiem clar és que primer hem d'aconseguir retrobar-nos i a partir d'aquí doncs, avaluar què és el millor per, tant per la lluita del poble palestí, per la causa inicial de la missió, com per en Saïd i en Tiago, per assegurar que totes les companyes, no, que és una missió col·lectiva i per tant que segueix sent així. I en aquest sentit creiem que primer ens hem de retrobar perquè han fet molt bé la seva estratègia, que era desmembrar-nos, no? Però justament el que no els volem donar és aconsegueixin l'objectiu. Ens han desmembrat, doncs com ens reestructurem.
1: En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixen el dijous al Congrés per tal d'explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C-17 a Tona deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, també, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-32 a Sant Boi, a la 2 a Cornellà de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts, a la B23 a Sant Feliu i també a la C-60 a la Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a l'R2 Sud per una incidència en la senyalització a l'estació de Sitges. I a banda, Rodalia recupera entre avui i demà diversos trams també de l'R2 R15, l'R3 i l'R4. Reobre el recorregut Reus-Mora la Nova de l'R15, també Ripoll-Ribes de Freser de l'R3 i es restableix completament l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. A banda, paral·lelament, avui comença un tall de 2 mesos a l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar sense servei en el temps de flors.
0: Notícies en xarxa.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, el debat amb els representants polítics de Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Més de la meitat dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea, segons una enquesta de l'Oficina de l'Eurocambra a Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió presentada aquest matí. Preguntats per esmentar-ne alguna, el 54% no en diu cap, mentre que el Parlament Europeu és la que es menciona més sovint. D'altra banda, el 58% dels ciutadans es considera europeista, un volum 3 punts superior ara fa 2 anys. Només un de cada 10 ciutadans creu que la seva veu compta molt o bastant dins de la Unió Europea. Israel allargarà com a mínim 2 dies més la detenció dels 2 integrants de la flotilla interceptada en aigües internacionals rumb a Gaza. La fiscalia acusa l'activista d'origen palestí i resident a Barcelona, Saif Abu Keshek, i el brasiler Thiago Ávila de tenir vinculacions amb Hamas, mentre que la seva defensa ha impugnat el procés i acusa Tel Aviv de greus abusos físics als seus representants. En el terreny diplomàtic, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, compareixerà el dijous al Congrés per explicar els moviments que s'estan fent des del govern. I nou tiroteig aquest matí a l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap a 6:45 del matí s'ha registrat un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat a la confluència de la Rambla Catalana amb el carrer de Santiago Apòstol a la sortida d'un bar que no té llicència. Després que algú donés l'avís d'haver sentit 5 trets a la via pública, Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu i han identificat diverses persones. No hi ha ferits, però els autors s'haurien refugiat dins del local. De moment no hi ha detinguts, tampoc s'ha trobat l'arma, tot i que sí que s'han localitzat les bales dins del local. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I la plantilla de Girona Més Neta comença una vaga indefinida per exigir millores laborals i el compliment del conveni. Acusen l'Ajuntament de no participar directament en les negociacions i pressionen amb aquesta aturada que podria deixar la ciutat sense servei de recollida d'escombraries a les portes de temps de flors. N'ha parlat avui a la xarxa Gregorio Soto, portaveu de Girona Més Neta, que ha assegurat que el seguiment és del 100%.
2: El seguiment avui està siguent del 100%, ningú ha vingut a treballar, només els que estan obligats per serveis mínims, i ja ho veieu, tenim a tot el torn del matí menys els que estan treballant per serveis mínims aquí. Semblava que arribàvem a consensos fins que ha canviat una mica el paradigma. Des de fa setmanes sentim que som una empresa externa, que l'Ajuntament no pot participar a les negociacions, i de sobte ens trobem que ens demanen que s'aixequi una vaga, deixant punts fonamentals del conveni en mans d'una decisió de l'Ajuntament. Si l'Ajuntament no pot entrar a les negociacions, no podem parar les negociacions fins que l'Ajuntament digui alguna cosa. O som privats o som funcionaris públics.
1: A les 5 de la tarda hi ha prevista una nova reunió amb el Departament de Treball i també el Comitè d'Empresa. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya intensiva des d'avui fins al 10 de maig per reduir la sinistralitat dels motoristes, col·lectiu que concentra gairebé la meitat de morts a la carretera aquest 2026. Amb l'augment d'ús de motos pel bon temps es demana més prudència i consciència del risc. Mossos d'Esquadra desplegaran 2.285 agents i es faran un total de 715 controls per vigilar casc, documentació i conductes perilloses, també en patrullatge de país. La vigilància reforçarà mitjans aeris i accions formatives. L'objectiu és millorar la seguretat viària i reduir accidents després que en la campanya de l'any passat es possessin més de 1.000 denúncies en només una setmana. I Rodalies recupera avui un recorregut sense servei des de fa mesos. El tram de Reus Móra la Nova de la línia R15. Ara bé, Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat al 100%. Ens amplia aquesta informació la Laura Casas de Tarragona Ràdio.
2: Tot i la represa d'aquest tram, continuen alguns plans alternatius de transport, com el tram entre Móra la Nova i Ribarroja d'Ebre. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, diu que és important reobrir línies, però que l'R15 està lluny de recuperar la normalitat.
3: Amb el 50% de l'oferta i amb 12 límits temporals de velocitat. És a dir, és important reobrir les línies, no és bo tindre línies tancades, però la R15 no té normalitat.
2: D'altra banda, aquest dilluns, Adif ha començat les obres de millora entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que obliguen a desviar el servei de la línia R13 per Tarragona i Reus.
1: I Girona ha despertat avui en vaga d'escombraries per la falta d'acord amb Girona Més Neta. La plantilla denuncia pressions i manté el pols per les condicions laborals. Ens amplia aquesta informació Pau Villafanya de Girona FM.
4: La plantilla de Girona Més Neta situa l'IPC com a principal escull per tancar un preacord que permeti desconvocar la vaga d'escombriaires i acusen l'empresa de voler-los enfrontar amb l'Ajuntament. El comitè d'empresa subratlla que ha de ser Girona Més Neta qui cobreixi la pujada de sous més enllà del que recull el contracte. Els treballadors que s'han concentrat a les portes de l'empresa critiquen que se'ls hagi pressionat per aixecar l'aturada deixant en espera punts fonamentals del conveni com els torns de treball o l'obligatorietat de treballar en festius. Gregori Soto és el portaveu del comitè d'empresa.
5: Al final les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el temps de flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir. I des d'un principi se'ns ha estat mentint i aquesta és la sensació que tenim. I és el que diem, si som una empresa externa ho som per tot.
4: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha exigit a les parts que arribin a un acord per desconvocar la vaga. En un escrit a X, Salelles admet que la decisió tindrà un efecte directe en el servei i que la voluntat d'afectar els gironins i temps de flors és òbvia.
0: Notícies en xarxa.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.

0: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: Antena Caro us ofereix avui dilluns 4 de maig un debat de 60 minuts de durada per conèixer quina és la visió que tenen de les Roquetes actual els diferents partits polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva opinió sobre diferents temes que conformen la realitat del municipi i quines són les seves propostes per a les Roquetes del futur. Al debat d'avui hi participen Ivan García, del partit de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i alcalde de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: També ens acompanya Josep Maria Beltrán, portaveu del PSC. Hola, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: David Poll, portaveu de Movem Roquetes. Hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Paco.
1: I Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i La Ravaleta. Hola, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: El funcionament del debat serà el següent. Els 60 minuts de debat es dividiran en tres blocs. El primer bloc tindrà com a temàtica la transformació urbana de Roquetes, carrers del nucli antic, mercat de la cultura i adquisició de nou sòl. El segon bloc, el tema serà la projecció de Roquetes a l'exterior, és a dir, esports, turisme, ciència i cultura. I el darrer bloc serà de temàtica lliure. En els dos primers blocs, els torns d'intervenció seran en ordre descendent, és a dir, del grup amb major representació política al de menor, Esquerra, PSC, Movem i Junts. En el bloc de tema lliure s'invertirà l'ordre de participació de menor a major, és a dir, Junts, Movem, PSC i Esquerra. El programa tindrà una durada total de 60 minuts. Aquest temps es dividirà a parts iguals entre els diferents grups municipals i s'afegirà un minut més per al membre de l'equip de govern de cada un dels tres blocs. Conseqüentment, la distribució serà la següent. PSC, Movem i Junts tindran 13 minuts cadascun, Esquerra 16 minuts i aquest temps cadascun dels participants se l'administrarà i repartirà lliurement a la seva elecció entre tots els blocs. Així que comencem ja el debat dels partits polítics de Roquetes amb la primera de les intervencions, amb Ivan García, d'Esquerra Republicana de Catalunya. El seu temps.
2: Molt bon dia a totes i tots. El primer punt, el primer bloc, és per parlar de transformació urbana de la nostra ciutat, una transformació que en els últims anys està sent molt important després de patir diverses crisis i que ens han portat a que a partir de ja fa uns quants anys es pot tornar a invertir i poder tornar a transformar en Roquetes. En este mandat vam començar en la construcció de la llar d'infants. Esta passada setmana vam poder estrenar el nou estadi de l'Observatori i ara toquen els dos grans projectes que queden en este mandat i un dels quals segurament no es podrà acabar en este mandat, com són la remodelació dels carrers del casc antic i el mercat i la construcció del mercat de la cultura. Estem parlant d'inversions importantíssimes en tot el mandat i pel que fa a les dos grans que queden, voldria centrar-me en la remodelació dels carrers del casc antic, una inversió de 2,2 milions d'euros que es farà una actuació a 25 carrers del municipi, dotant-los d'accessibilitat. Estem parlant de 3,5 quilòmetres de vorera que es farà nova, una afectació a uns 12.000 metres quadrats de carrers del casc antic de Roquetes, en la nova instal·lació de l'aigua potable per a totes les cases. Com dia al principi, és una instal·lació que es fa a llarg termini, no es fa pensant electoralment, se fa per al poble i al final és una obra que ha de quedar per al poble i, com dic, segurament quan vindran les eleccions no estarà acabada. Hi haurà una part acabada, però en la totalitat no estarà acabada. La previsió és que s'iniciï l'endemà mateix de les festes majors. Volem, i així estem treballant, en poder donar tota la informació a tot el veïnat, estar al costat de la gent en cada moment per a aquelles possibles afectacions que puguen sorgir. Ja també aprofito aquesta paraula per demanar les disculpes, perquè segurament que hi hauran molèsties i moltes, però que crec que al final quedaran uns carrers totalment accessibles. L'altre gran projecte que tenim d'este mandat és el Mercat de la Cultura, que es van fent tots els passos, i que també la previsió és que pugui estar acabat que pugui estar iniciat per a l'endemà de les festes majors i que este sí que pugui estar a la primavera del 2027 acabat. Una instal·lació accessible per a tothom al centre del poble que ens dotarà d'un espai per a poder fer moltes i moltes activitats i una d'elles també poder seguir fent venda de productes.
1: Aquesta és la primera intervenció del grup d'Esquerra, Ivan García, en aquest primer bloc, transformació urbana de Roquetes, carrers del nucli antic, mercat de la cultura i adquisició de nou sòl. És el torn ara del grup del PSC amb Josep Maria Beltrán.
3: Hola, bon dia a tothom. Jo, abans de començar, sí que voldria referir-me a explicar com me sembla d'exagerat als meus ulls, i de manera plenament teòrica, el títol d'este bloc, almenys si ens atenem al que s'entén per transformació com a concepte, és a dir, l'acció i efecte de canviar la forma, l'aspecte, la naturalesa o l'estructura d'alguna cosa o algú. Allò que anirem experimentant a Roquetes en els propers mesos no és ben bé una transformació, més bé... més aviat és una actualització posada al dia de les moltes mancances detectades sobre el que nosaltres considerem aquell nou model de ciutat republicana. De les tres grans obres i projectes, que molt bé ha dit fa un moment el senyor alcalde i que les ha referenciat, que ens proposa el subtítol del bloc, només l'adquisició de sòl farà possible en un futur, i si hi ha voluntat política suficient, transformar Roquetes urbanísticament, dotar-la d'equipaments que no han existit en el passat. I si fem un resum de les tres obres que hi ha, el Mercat de la Cultura, 1.100.000 euros, els carrers del nucli antic, 2.200.000 euros, o l'adquisició de sòl, 250.000 euros. Aproximadament, són inversions que venen a pujar, si llevem el camp de futbol, la rehabilitació i, bueno, el camp de futbol nou, que es va inaugurar este dissabte, estem parlant de 3 milions i mig d'euros finançats, en part, per l'Ajuntament, per la Diputació i pel Govern de la Generalitat. Des del grup municipal socialista en fem una molt bona valoració amb aquells matisos que hem exposat en vegades anteriors al plenari i que ens deixen a un pas, segons el nostre parer, d'iniciar la veritable transformació urbanística de Roquetes. Aquella transformació que Roquetes demana fa massa temps. I aquí ens referim a tres aspectes que per a nosaltres són claus. L'habitatge públic, una via pública que ha de ser accessible i que ha de ser resilient climàticament, que ha d'estar pensada per a els i les ciutadanes, els i els vianants, i juntament amb aquells serveis i equipaments dels que avui no podem gaudir. I número 3, per no fer-ho més llarg, centre de dia o residència de gent gran o la piscina d'estiu que ha de ser el refugi climàtic del que Roquetes avui per avui no disposa. Cal emprendre les unitats, el desenvolupament de les unitats d'actuació, de les que l'equip de govern de moment no en vol ni sentir parlar. Cal urbanitzar cercant el consens dels propietaris i el suport públic. Cal fer créixer de manera ordenada i cohesionada la malla urbana. Cal intervenir en aquells disseminats que necessiten solucions als seus problemes i que avui tots sabem que tenen riscos i cal intervindre ja. Cal invertir tots aquells recursos i competències dels que disposem com a administració local en l'objectiu de la transformació urbanística. I només un exemple. Després, més avant, en un altre torn ja en parlarem. Però el pressupost del 2024 es va tancar en un romanent de tresoreria per a despesa general que s'enfilava al 1.776.000 euros. Que si això ho superposem en les partides del capítol 6, de les inversions reals, veurem que ens trobem en una inversió baixíssima que no arriba al 26%, per explicar-ho bé. És a dir, a la ciutadania de saber que l'any 24 teníem una partida de més de 3 milions per a invertir en inversions reals, se'n van adjudicar 1.826.000 i al final només n'hi van poder executar 826.000. I això ha creat dubtes raonables sobre la capacitat de gestió d'este govern. El passat mes de desembre, el govern d'Espanya aprovava el Real Decret 15/2025 que permet finançar inversions sostenibles emprant el romanent, explicitant i explicant molt clarament el text del decret que el destí del fons vagi principalment a programes com el d'habitatge públic i la seva rehabilitació. I aquí nosaltres hem de fer la pregunta, és a dir, pot explicar-me el senyor alcalde a què es dedicarà este romanent fins al desembre del 2027, que és el termini que permet el decret sobre les inversions de les entitats locals? El nostre ajuntament disposa d'una plantilla tècnica capacitada i solvent que molts cops veu desbaratats els seus esforços i el seu treball. El novembre del 2019, els serveis tècnics del nostre ajuntament van proposar una modificació del pla d'ordenació urbana que donava sortida a molts de problemes d'aquelles unitats d'actuació provenients de disseminats, que són aquells que creixen en sòl urbà no consolidat i que són aquelles construccions que acaben esdevenint habitatge habitual i en els que avui hi detectem riscos evidents. Què es va fer d'esta proposta? Dorm amagada al calaix dels mals endreços? Quina valoració en va fer en aquell moment el regidor d'obra pública quan la va tenir les mans? Un tal Ivan García? Com sempre, jo suposo que ho vam deixar per a més endavant i que més endavant ja en parlarem.
1: Aquesta ha estat la primera de les intervencions també de Josep Maria Beltrán del PSC. Ara és el moment del torn de Movem Roquetes amb el seu portaveu David Poll.
4: Gràcies, Paco. Bé, les obres que es faran ara, com ha dit el senyor alcalde, milloraran part del municipi, el que aquí s'ha titulat com a nucli antic, o l'alcalde també ha dit com a nucli antic. Jo el voldria anomenar nucli històric, no?, perquè és on s'iniciava Roquetes, perquè antic actualment tenim gairebé tota la ciutat, és a dir, no per culpa del nostre ajuntament, sinó la crisi es va portar per davant qualsevol tipus de nova obra al nostre municipi i ha deixat antiga molta part de la ciutat. Això ens fa pensar que en quin criteri ha sigut el que ha portat a escollir que sigui aquesta part l'escollida per millorar-la, no?, o per posar-la actualitzada a dia d'avui respecte a altres zones. I ho dic perquè temps enrere, des de moment vam presentar una moció que es va aprovar en les diferents zones de Roquetes on hi havia dificultats per a tota aquella gent de mobilitat reduïda. I vull explicar que no es tracta només de les persones que van en cadira de rodes, sinó qualsevol família que ha d'anar en un cotxet o qualsevol persona gran o no gran que tingui dificultat per moure's. Falten moltes rampes a moltes zones del nostre municipi. Voreres sense rampes, voreres malmeses. Ara sí, es farà una actuació, com ha dit el senyor alcalde, de 2 milions per poder millorar tota una zona central del nostre municipi. Però quedarà altres zones deixades, com pot ser la plaça de Raval Nova, que seguís esperant un bon manteniment, i resto de carrers de la Raval Nova, carrers de la Raval de la Mercè, carrers de la Raval de Cris, que segueixen esperant esta inversió. Crec que, senyor alcalde, tenim feina per davant els propers anys, estigui vostè o poguéssim estar algú dels altres a l'equip de govern. Sempre hem considerat des del grup de Movem que cal millorar les vies principals de la ciutat. Carrer Major, Avinguda Ports de Caro, Diego de León, Sagrat Cor de la Ravaleta, no mos hi deixem d'ell, com tampoc l'Avinguda Pare Romanyà. Una avinguda molt transitada cada dia entre setmana per tots aquests alumnes que van a les escoles o als instituts, però també quan arriba l'estiu tota aquella gent que es desplaça a la zona de festes. Mos fa falta ombres. Pronte, me sembla que en tornarem a parlar, ja ho va dir fa un

0: la Generalitat per a millorar l'eficiència energètica, façanes, sostres, finestres, climatització, accessos, estructures, i que per ara no han aparegut. És a dir, estem tots totalment aturats amb el tema de rehabilitació. Llavors, no sé qui esperen que rehabilite les ciutats. També el senyor alcalde ens ha parlat del mercat de la cultura, que en l'últim ple en vam parlar perquè feia una setmana que ens l'havien presentat, el nou projecte. Com vam dir al ple, pot quedar molt atractiu, però hem de considerar que serà un espai limitat, serà un auditori reduït per a poder fer actes semblants als que es fan actualment a la Ravaleta. Guanyarem que tothom podrà anar al centre de la població i trobar-se dintre les Roquetes per poder fer actes i celebracions. Seguirem sense tenir un espai digne i gran per poder utilitzar com pot ser el nostre pavelló, que cada vegada que l'hem d'utilitzar hem de fer moure a la gent del vòlei o la gent del futbol sala. Caldrà en aquest espai del mercat algú que se'n faci responsable per obrir-lo, per tancar-lo, per cuidar-lo, perquè se pugui utilitzar fins i tot fora d'aquest apartat perquè es pugui dinamitzar, ja que tindrem un espai així. I sobretot haurem de ser conscients, el mercat de la cultura comportarà que allí haurà d'assistir gent, no només la gent de Roquetes que assistirà a peu, sinó gent de fora que pugui venir, desplaçar-se i que haurà d'aparcar a algun lloc. És per això que li faig memòria al senyor alcalde que vam aprovar una altra moció que deia que els terrenys municipals els podríem començar a adequar perquè tinguéssim més espais i seguir buscant espais al municipi per poder-lo utilitzar tant des d'un aparcament com provisionalment per a zona d'esbarjo de gossos. Actualment estos terrenys els tenim erms i hem d'evitar que se mos queden erms estos terrenys, perquè la Generalitat no ha inclòs en el primer concurs per edificar estos terrenys que se cedien a la Generalitat. Caldria saber per què Roquetes n'ha quedat fora d'aquest concurs per construir habitatge social als solars municipals. Cal netejar-los i utilitzar-los bé, com deien, aparcaments i zones canines. Però aprofito per fer un oferiment. Dintre de que passen els anys, i tenim un espai preciós, enorme, i on per fer celebracions molestaria a molt pocs, que com és l'Alear, li hauríem de començar a donar-li una volteta més, a pensar en un nou projecte perquè l'Alear pugui donar espai a tota aquella gent de Roquetes que sempre està activa. Me refereixo sobretot a patronat de festes i resta d'entitats, perquè ben saben tots vostès que necessitem espais nous a la ciutat.
1: Aquesta és la primera intervenció també del portaveu de Movem Roquetes, David Polla. A continuació, la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura.
2: Bon dia, Paco, i bon dia a tots els que ens esteu escoltant, companys. En primer lloc, volia felicitar en aquesta casa que aquesta setmana passada va complir 39 anys de ràdio. Gràcies per la feina que feu, gràcies per la dedicació que va més enllà d'aquest estudi, i ho sabem. I ara només cal encoratjar-vos a seguir sumant i a continuar com ho esteu fent fins ara. Referent a aquest primer bloc, des de Junts valorem positivament l'inici imminent de les obres d'aquests carrers del nucli històric del nostre municipi. Creiem que marcaran un abans i un després en la nostra localitat. És una actuació molt necessària, llargament esperada. Estem parlant de 25 carrers, com abans ha dit el senyor alcalde, i que pensem que només ha d'esdevenir un punt d'inici, un punt de partida d'una transformació urbana més àmplia i ambiciosa. Roquetes té encara diversos carrers i zones que es troben en un estat millorable, i per això pensem que cal mantenir aquesta aposta de transformació en el temps, però amb planificació i visió de conjunt del municipi. No es tracta només d'actuar en punts concrets, sinó que es tracta de pensar en quin model de municipi volem viure per al nostre futur més immediat i per al nostre futur a llarg termini. Un municipi que sigui més accessible, més amable per al vianant, amb més zones verdes i millor qualitat urbana. En aquest sentit, també pensem que seria interessant estudiar la transformació del carrer Major per convertir-lo en un espai més viu, més accessible, amb més arbrat, que convidi a passejar i a fer vida, a tenir aquestes ombres naturals que tant necessitem, tot i que ja sabem que amb aquest carrer Major tenim un hàndicap, i és que és un carrer de pas i que potser s'hi hauria d'involucrar també algun òrgan supramunicipal. De la mateixa manera que pensem que s'ha d'actuar en el carrer Major, també caldria intervenir en certes vies importants com és el Sagrat Cor a la Ravaleta i d'altres.

0: I aquí és on també pren especial rellevància l'adquisició del nou sòl. No és només una qüestió urbanística, sinó d'estratègica de municipi. Pensem que disposar del sòl permet planificar el futur de Roquetes en criteri, anticipar necessitats i generar oportunitats. És important poder fer habitatge perquè els nostres joves i les persones que volen viure a Roquetes i desitgen poder viure en la ciutat que els ha vist créixer, necessiten i reclamen que es construeixi, i el primer punt és invertir en aquest sòl. Respecte al mercat de la cultura, esperem que esdevingui un espai veritablement polivalent, obert i viu. S'ha parlat aquí, el senyor Poi també ho ha comentat, aquest espai necessitarà d'una planificació, d'una estructura, i també volem que sigui un equipament que doni resposta a les necessitats de les entitats, de l'Ajuntament i de la ciutadania en general, però també un espai que aposti per una programació cultural diversa i de qualitat: teatre, música, activitats de petit format, i en definitiva un punt de trobada cultural per a tothom que veurà com aquest espai que tenim al mig punt de la nostra ciutat, pues que tingui altra vegada aquesta activitat dinàmica que creiem que tan important serà per al conjunt de la ciutadania.
1: I amb aquesta intervenció de Lídia Saura, de Junts per Roquetes i la Ravaleta, acabem aquest primer torn d'intervencions. De tota manera, si algú vol fer alguna intervenció per a al·lusions en aquesta temàtica.
2: Sí, Paco, si em permets, ràpidament, s'ha parlat de la compra dels terrenys. Avui, per fi, podem dir que els terrenys ja són els tres nostres. Ahir mateix vam perdre mig matí perquè quan fas tractes en la Sareb no saps mai com s'acaba. Ja podem dir que els tres terrenys són nostres, i dimarts, us puc ensenyar l'agenda, tenim visita en l'arquitecte municipal per a veure quines actuacions s'han de fer i ficar-nos ja a treballar per a que netejar-ho i adequar-ho de la millor manera possible. I al senyor Beltrán li voldria dir que sempre ens recorda el tema de les unitats d'actuació, recordar que Roquetes és dels ajuntaments que es van involucrar i molt per a que es faci la reforma, i si vol parlar amb el seu president, perquè el passat 20 d'abril no se'ls va veure molt ficats en la labor en oferiment de finançament per a poder donar solució a aquestes unitats d'actuació. I també dir-li que si vol saber com s'aplicarà el romanent de tesoreria d'enguany, és molt fàcil, s'aplicarà per a complir l'estabilitat financera que tant mos demana el govern del seu estat, i que el que fa és ofegar els ajuntaments per a que el seu govern pugui seguir en les seues corrupteles, i d'esta manera nosaltres estar lligats de mans i mànigues quan els números nostres són excel·lents.
1: Algú més per al·lusions en aquesta temàtica? Passaríem doncs ja al segon bloc, que és projecció de Roquetes a l'exterior, esports, turisme, ciència i cultura. I comencem aquest torn d'intervencions també amb el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ivan García.
2: Bé, doncs jo crec que ningú dels que estem a la taula, ningú dels que ens escolta, pot tindre avui en dia la percepció que de Roquetes no és una ciutat viva i dinàmica, i no és una de, i si parlem fora de la nostra ciutat, que tothom ens té com a referent i una ciutat, com dic, viva i dinàmica. Això és gràcies a moltes coses, principalment al nostre teixit associatiu, que és molt, molt i molt treballador, i que el que fa és dotar de vida, i molta vida és el motor de la nostra ciutat. I per què no dir-ho? També perquè tenim un govern municipal que té com a objectiu projectar portes en fora també la nostra ciutat. Faré una breu pinzellada en esports. No cal dir-ho, que ja ho han parlat, la inauguració del nou estadi projectarà i molt l'esport del futbol a Roquetes, però hem d'estar molt orgullosos que el proper 26 d'agost Roquetes serà arribada d'una etapa de la Vuelta, un fet històric. Fa molts i molts anys que a les Terres de l'Ebre això no passa, i que s'ha treballat molt intensament per a fer-ho possible, i la projecció a nivell mundial que donarà esta activitat esportiva és molt i molt gran. En turisme, fa poques setmanes s'ha fet la inauguració del nou tram, de la nova extensió de la Via Verda, que uneix Roquetes en la Ràpita, que estic segur que donarà tot aquell turisme que tant i tant necessitem, un turisme adequat, i un turisme adequat per la reserva de biosfera de la qual tenim la sort de formar-hi part, i una part de turisme que fa anys que estem treballant i que sembla ser, i aquí, senyor Beltrán, li dono les gràcies, no a vostè, sinó que a la consellera d'Universitats i Recerca, perquè està molt per la labor, per ajudar el nostre observatori i fer-lo, a part de la seva part científica, fer-lo la part turística, que crec que ha de ser també un motor per a la nostra ciutat. Enguany, quin millor any que fer-ho que en l'any de l'eclipse, el proper 12 d'agost. Tothom sap que viurem un eclipse i que el nostre observatori serà un centre de referència. I en cultura, tothom ho sap, Tradicionarius, Fira de Nadal, fem diverses fires, la Fira del Vi de Brefolc, al final és dotar d'activitat i dotar de vida a la nostra ciutat per a que de portes en fora se vegi una ciutat viva i amb ganes de vindre a participar-hi.
1: Moment ara del torn del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán, el seu temps.
3: Sí, gràcies. Jo la veritat és que, i ja bé ho ha dit el senyor alcalde, que si tenim present el calendari d'enguany, el d'estiu d'enguany, podrem admetre i reconèixer que Roquetes està de moda, per així dir-ho. La projecció exterior de Roquetes es veurà molt reforçada aquest estiu, amb esdeveniments i activitats, més enllà de la inauguració del tram de la Via Verda o de la inauguració del nou camp de l'Observatori, en esdeveniments i activitats, com anava dient, que es preveuen multitudinàries i que s'acabaran concentrant en un mes, i això és important en quant al calendari, en un mes que tradicionalment Roquetes se buidava, que és el mes d'agost, quan s'acaben les festes i, per tant, tothom marxa a la muntanya i a la segona residència. Començarem el primer cap de setmana de juliol en aquells discursos farcits del xovinisme local de les millors festes del món. Passarem a la convocatòria d'un eclipse que plega l'interès planetari, per dir-ho d'alguna manera, i ho acabarem a finals d'agost en una final de la Volta a Espanya que es promet brillant i seguida a les televisions de tota Europa. Els dos caps de setmana de música d'arrel en seran la cloenda d'un estiu hiperactiu per a Roquetes, i jo crec que arribats a aquest punt no es pot demanar més. Bé, no es pot demanar més. Sempre es pot demanar més. Si deixem de banda les festes majors, a Roquetes i la Ravaleta, que són esdeveniments i programacions de més proximitat, podríem dir que tant l'eclipse del dia 12 com el final de la Volta a Espanya del dia 26 prometen visitants a Roquetes durant el mes d'agost amb concentracions importants els dies dels mateixos esdeveniments. Nosaltres, com a grup socialista, jo com a portaveu de l'eclipse, no disposo de dades. Sé de la implicació de la consellera en aquest aspecte i de la millora de l'observatori com a element per a la promoció turística del municipi. Però de la Volta i de l'empresa que organitza d'Unipúblic sí que en tenim dades, perquè són dades obertes, són dades públiques i que tothom les pot consultar. La Volta mobilitza de l'ordre de 3.000 persones que es desplacen de manera itinerant durant les 3 setmanes que dura l'esdeveniment, en un negoci global que supera els 7 milions d'euros i un volum de negoci per a la ciutat final d'etapa calculat en uns 300.000 euros de l'any 23, que són les últimes dades que jo he trobat disponibles. Bàsicament, este volum de negoci es troba en hostaleria, pernoctacions i gastronomia per als equips organitzadors i el públic aficionat. I ara ve aquella pregunta que sempre és incòmoda. Quantes places hoteleres pot oferir Roquetes a la Volta? Zero. Podrem retenir alguna part de l'oferta gastronòmica? Jo crec que tampoc, humilment i des de la meva perspectiva. Los roqueteros i les roqueteres han de saber que una cita com pot ser el final d'una etapa, que és una de les tres grans voltes d'Europa, que són les rondes ciclistes europees, passarà per Roquetes com la caravana de Mr. Marshall per Villar del Río, no sé si se'n recorden, d'aquella pel·lícula de Berlanga dels anys 60. En 20 anys, el govern republicà no ha disposat de temps per a pensar i executar les Roquetes dels 10.000 habitants, que sé que és un concepte en el que no tothom hi estem d'acord, però que els socialistes el mantenim, ni els recursos que hi manquen. Tampoc ha estat capaços de crear i facilitar les condicions necessàries que possibiliten la inversió privada per a les Roquetes del segle XXI.
1: Aquesta ha estat la primera intervenció en aquest segon bloc, també de projecció de Roquetes a l'exterior. És el torn ara de David Poll, de Movem per Roquetes.
4: Gràcies. Jo no em vull centrar ara en aquells moments anecdòtics que enguany podrem tenir, perquè crec que d'això no viurem. Sí que ens donarà una projecció puntual, però hem de pensar més endavant. I sí que els convidaria a tots els que estem aquí, fins i tot els que ens escolten, que facin una busqueta als cercadors d'internet, per exemple Google, i ens posin Roquetes. S'assoraran al vore que les imatges que apareixen són Tortosa, que el que ens recomana són visites per Tortosa. Aquí alguna cosa està fallant. Massa Tortosa a la informació de Roquetes. Què destaca dintre d'aquests cercadors quan busques Roquetes? La pujada a Caro, els ports i l'Observatori de l'Ebre. és el que més fa referència al nostre municipi i d'allò que més hem de presumir perquè és envejable. Fora d'això, com a projecció exterior de Roquetes, què atrau visitants a Roquetes? El vòlei de Roquetes, per la quantitat d'equips que té, el Club Deportiu Roquetenc, per el mateix tema, la Caribú, perquè porta molta gent de fora i en un futur alguns faran parella aquí i igual se queden a Roquetes, els cinemes Oscars, molta gent de fora seguir venint a Roquetes a veure el cine, les nostres festes majors, com ha dit el senyor alcalde, referents, la Festa Pride, no l'oblidéssim, un referent també al nostre territori, i l'aparcament d'autocaravanes, que tothom pot comprovar que està sempre abarrotat. Què fem com a municipi, què fem com a ajuntament, com podem millorar-ho? Vòlei de Roquetes, necessitem fer una inversió que sigui suficient per a donar suport a aquest club, en lo bé que està funcionant i a la categoria que el tenim. Això és envejable per a moltíssimes ciutats que mos quintipliquen i mos multipliquen per 10 els habitants que tenim. Roquetenc, acabem de fer un estadi preciós, però sabem tots, mos falta un bar en condicions, i això sabem des de l'anterior reforma que va quedar allí buit. La Caribú l'hem de convertir en un espai segur per a tothom que vingui a Roquetes, i en això hem de col·laborar des d'Ajuntament a empreses privades, el mateix que diríem en la zona del cine Òscar. Les festes majors necessitem cuidar molt el patronat, moltes vegades potser la sensació és que l'explotem o on passem. La Festa Pride necessitem que inclogui a tots els públics, que no exclogui, i l'aparcament d'autocaravanes, ja que està tan poblada i mos va molt bé a la ciutat, cal que seguim invertint en ella en espais d'ombra per a totes aquelles caravanes que hi ha. En tot això, invertim prou en projecció de les Roquetes? Cuidem prou allò que ens representa? La sensació és que n'hi ha una part que queda com de deixadesa i que l'alcalde l'ha nombrat anteriorment, la part de la Via Verda. La Via Verda que passa per el nostre municipi és perillosa en quant a que n'hi ha molt de tram que o va per dalt la vorera o circula tocant els vehicles, porta confusions, la sortida a la rotonda de la biosfera, algú ha posat cartells perquè tothom tingui clar per on té que anar, és a dir, no està ben indicada, i sobretot la tenim desconnectada de la nostra ciutat. Apareixem per la zona de Mangraner, poden aparèixer per la zona de les Rosites o per la Vall de Safana, el que acabem de comentar del perill que comporta. Seguim insistint des de Movem que hauríem d'invertir en este pas de la Via Verda pel municipi per fer-la segura i per connectar-la en el resto de la ciutat.
1: És el torn ara de la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura.
0: Bé, en aquest àmbit cal reconèixer, i des de Junts reconeixem els esforços que s'estan fent per part de l'Ajuntament, de l'equip de govern, per projectar Roquetes, esdeveniments com l'eclipse solar, la Vuelta o la recent inauguració del camp de futbol, l'estadi, l'Observatori, que, per cert, els volem felicitar, ja que era una reivindicació històrica i ha quedat realment bé. I referent a l'eclipsi, justament aquests dies, jo sóc una amant de l'astrofotografia, respecte a l'eclipsi volia fer un incís, i és que justament ahir, avui i demà són dies perfectes per assajar si es veurà l'eclipsi bé o per escollir la zona des d'on veure'l. Molts municipis del territori han fet difusió d'aquest fet, i Roquetes, que es va dir que seria un punt ideal i on a més tenim l'observatori, que serà un centre de referència, no se n'ha dit res al respecte, i em sap greu que primer es digués que s'apostaria per fer activitats i per dir que Roquetes faria moltes coses al respecte i entorn a l'eclipse, i ara de cop no sabem què ha passat, però s'ha anat com neutralitzant, i sí que sabem que hi haurà l'eclipse, però no sabem gaire cosa més, i pensem que són coses que s'han de tenir en compte, ja que tothom hi parla de l'eclipsi, i tenim aquí el centre de referència, que és l'Observatori, i bé, pensem que caldria treballar-ho una mica més. Dit això, parlant de la projecció de Roquetes, aquesta s'ha de consolidar com una estratègia clara, i com dèiem abans i parlàvem abans del mercat de la cultura, aquest pot ser una gran oportunitat per atraure activitats i espectacles de nivell que generin també moviment i dinamisme al municipi, que no només parlem de festes, sinó que parlem d'altres activitats culturals que es poden dur a terme i que també ens poden posar en el punt del mapa. pensem que és positiu continuar apostant per aquells festivals i esdeveniments que realment tenen retorn a la ciutat, que porten públic i generen activitat econòmica, com serà la Vuelta enguany, com ho és tots els anys el Pride, les nostres festes majors, que és, sens cap mena de dubte, ja ho han dit els meus companys, les festes de referència al territori indiscutiblement, però al mateix temps, i saben que sempre em repeteixo, com així una mica em repeteixo un bucle, que cal fer una reflexió, i ho he dit molts cops, sobre aquells que no acaben de funcionar igual i que suposen una despesa important, però que no tenen el retorn, no tenen el retorn esperat a la ciutat, i que s'hauria de replantejar per tal d'optimitzar recursos i fer una gestió més eficient.
1: Abans de tancar aquest bloc per a parlar de la projecció de roquetes a l'exterior, algú vol fer alguna intervenció per al·lusions? Ivan, sí, d'Esquerra?
2: Sí, no per al·lusions, sinó per explicar perquè ha sortit el tema de l'eclipse i perquè Roquetes no està fent res, i és així, no està fent res, i és molt fàcil i crec que la gent ho entendrà. Roquetes no és dels municipis que s'han escollit perquè té molta part del terme on no hi haurà visibilitat, i per això hem sigut exclosos, i això s'entén, i el que ens estan dient, transmetent des de la Generalitat, que tota aquella activitat que nosaltres volguéssim tirar endavant no tindrà la seguretat garantitzada. Dit això, crec que ningú dels que estem aquí se ficarà a fer activitats macro sense tindre seguretat garantitzada, que, i és molt comprensible, aquesta seguretat estarà destinada als municipis que han estat escollits. Dit això, a l'Observatori hi haurà molta activitat, però al final és activitat protocolària, sembla ser que el govern de la Generalitat estarà aquí, i activitat científica, que vindran premis Nobel i vindran els millors científics mundials a fer l'estudi de l'eclipsi aquí. Fora d'aquí, doncs la població, haurem d'anar a buscar un lloc per a veure'l, però activitat com a tal, organitzada en este cas per l'Ajuntament, segurament que farem alguna cosa, però no com a activitat com a tal, perquè la responsabilitat és totalment nostra i no tenim, estem parlant de Mossos, ambulàncies, bombers, estaran tots destinats a tant d'estar, que és on estarà la màxima afluència de gent, i no anirem a prendre mal.
1: Sí, alguna intervenció més des de Junts?
2: Sí. Ah, sí, digues.
0: No, també és una puntualització. Volia que ho expliqués, volia que s'expliqués, perquè jo sí que me'n vaig veure amb el mapa, que probablement des d'aquí visibilitat poca, però les perspectives fa 6 mesos era que hi hauria una visibilitat pràcticament del 100%. Des del moment en què es diu que la visibilitat serà pràcticament del 100%, s'engega un protocol de farem activitats, farem les ulleres homologades, per tal que la ciutadania el pugui gaudir i tal. I clar, crec que faltava aquesta informació de dir, ha passat que des del 100% que mos dient fa 6 mesos les estadístiques, ara s'ha vist per la trajectòria del sol que no serà d'un 100% i que hi haurà molt poca visibilitat des del nostre municipi. Crec que la gent, pues, un fet que és històric, que és mundial i que tenim la sort de tenir un territori on es verà bé, crec que calia fer aquest matís, de que primer pensàvem que sí, que ho viuríem aquí com els més privilegiats, i malauradament no serà així. Ja està, només volia dir això.
1: Si ningú més vol fer cap intervenció, doncs passaríem al bloc de temàtica lliure. Abans, però, el recordo del temps que disposen per cada un dels nostres contertulians. El grup d'Esquerra disposa de 8 minuts, 32 segons. El grup del PSC tindrà 4 minuts, 54 segons. El grup de Movem Roquetes tindrà 4 minuts, 21 segons. I, finalment, Junts per Roquetes i la Ravaleta disposarà de 5 minuts en 5 segons. I en aquesta intervenció de temàtica lliure, el torn d'intervenció, com hem dit anteriorment, serà a l'inversa, és a dir, que Junts per Roquetes i la Ravaleta és el seu temps.
0: Bé, en aquest últim bloc vull tornar a posar el focus en qüestions del dia a dia que preocupen a la ciutadania. Soc aquí la pesada del grup, ja ho sé, però ens preocupa la seguretat i l'incivisme que s'està vivint. No pot ser que cada setmana hi hagi problemes d'incivisme. Hi ha incivisme que evidentment no es pot evitar, i no es pot previndre de cap de les maneres. Hem denunciat també en plenari conjuntament tots els grups, totes aquestes pintades, totes aquestes enganxines que ens anem trobant de caràcter feixista, el qual rebutgem fermament. estem arribant a uns extrems que pensem que ningú dels que estem aquí, moltíssima gent de la que ens està escoltant, espero que tothom, no hi volem arribar, ho hem de lamentar, però també hi ha actes incívics, hi ha problemes incívics que passen els caps de setmana, per les nits, i que hem d'intentar treballar i evitar d'alguna manera. És evident, torno a repetir, que no tot està en mans de l'Ajuntament, però pensem i continuem pensant que cal reforçar la presència policial en certes hores i en certes zones on sabem que som susceptibles de que puguen passar alguna cosa i que puguen haver problemes, perquè tot això causa molt malestar a la ciutadania, causa molt malestar als veïns, i no podem estar sempre amb aquest ull i amb aquest ai. I és una cosa que a nosaltres ens preocupa moltíssim. Dit això, saben que nosaltres hem sigut crítics amb la presència policial, amb patrullar pel carrer a peu. Sabeu que és una cosa que nosaltres hem demanat moltíssim. Cal dir que últimament, almenys pel carrer Major, que és on més vida faig jo personalment, se'ls veu més a peu, se'ls veu parant a molts de patinets elèctrics que no complixen la normativa, se'ls veu actuar, i des d'aquí volia fer un reconeixement a la tasca policial, perquè tant s'ha de dir quan una cosa pensem que s'ha de millorar, com també s'ha de dir quan pensem que les coses se fan correctament. D'altra banda, també volia destacar positivament que s'hagin començat a aplicar mesures relacionades amb l'ordenança de tinença d'animals, una demanda que des de Junts hem defensat des de l'inici de la legislatura. Aquest passat cap de setmana es va fer una passejada, es va repartir un díptic informatiu per tal que la gent conegui la normativa. També se van repartir una sèrie d'estris per a la gent i sobretot per a que la gent l'utilitzi, no? Perquè se el que diguin els mobles de casa, que ja sabem que molts es queden als mobles de casa. Pensem que era molt important que s'havia de fer pel bé de la convivència. Esperem que aquesta informació arribi a tota la ciutadania i que això no es quede només aquí en aquesta actuació puntual, però agraïm públicament que finalment això s'hagi dut a terme. Dit això, encara queda molta feina a fer en altres àmbits. Un exemple clar és el de les barreres arquitectòniques, ho ha parlat abans el senyor Poi. Parlem d'accessibilitat, d'igualtat d'oportunitats, i això no pot quedar en segon terme, i per tant els demanem que ho facin possible, perquè això també forma part de la transformació municipal. I finalment em comença a preocupar la manca d'informació en un aspecte clau ara que ens acostem a l'estiu. També penso que s'ha fet una petita pinzellada aquí. No tenim novetats de la zona d'aigües ni sobre els refugis climàtics en un context de calor cada vegada més intensa. Són mesures necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables, i a més fou un compromís adquirit per l'equip de govern quan vam negociar pressupostos, i per tant esperem tindre notícies aviat.
1: I ara és el torn de David Poll, que és el portaveu de Movem Roquetes.
4: Sí, responent a la senyora Saura, jo crec que això de fer d'altaveu de que hi ha seguretat en civils més Roquetes, crec que no és positiu. Des del nostre grup considerem que aquesta situació ara pot ser sigut puntual aquí en el nostre municipi, però que hi ha cert sector polític que vol fer veure de que les ciutats són insegures, de que la gent que està arribant de fora porta problemes, i això de que cada setmana puguen estar passant coses, jo crec que en això no hem d'anar en bastant de compte. Fets n'han passat sempre. Abans no hi havia tanta gent potser de fora, igualment passaven coses que es trencaven, valles, bancs, arbres, senyals. Avui dia ha canviat una miqueta la societat, els patinets estan comportant molts de problemes, no? Li reconeixo, i per això s'ha treballat perquè la policia estigui atenta. Dintre de tots aquests malestars que apareixen dintre de la ciutat i la gent ne parla, vostè n'ha fet també una explicació, el tema de les ocupacions. Les ocupacions són un problema a la nostra ciutat també, però què mos arriba a portar que hi haguen ocupacions a la nostra ciutat? Abans n'han parlat, la deixadesa dels habitatges, la deixadesa de la ciutat, és a dir, on s'estan ocupant? normalment en aquells habitatges que es veien que estan abandonats, que no hi viu ningú. Al cap del temps acabem veient una cinta de la policia que s'ha tancat perquè algú ha intentat entrar-hi. Segurament que si aquests habitatges estiguessin en bones condicions seria molt més difícil que algú s'atrevís a entrar a ocupar-los. És per això que des del nostre grup sí que som més curosos en el tema de parlar d'aquests temes d'incivisme, d'inseguretat, de que hi ha una problemàtica dintre la societat, perquè la problemàtica sempre ha estat, i ara sí que recentment han passat algun acte puntual que tothom n'ha parlat, i quan passen coses d'aquestes tothom ne parla, però considerem que Roquetes és una ciutat bastant, bastant segura per a poder viure i passejar pel nostre municipi. El tema que nosaltres voldríem tocar des del grup de Movem és que hem vist que últimament hi ha certs errors de protocol, d'acord? Que sembla que al tenir molts actes sembla que el protocol no acaba de complir les expectatives. I ho diem perquè no hem parlat molt avui del tema de la inauguració del camp de futbol. A la inauguració del camp de futbol se va convidar als presidents del Club Deportiu Roquetenc, però no se'ls va convidar a poder estar dintre l'acte, en el moment d'inaugurar la placa, assentats a la grada o poder participar del que es feia.
2: Si permet, lo rectifico, Bueno, lo rectifico, li dic la meva versió. És un acte d'inauguració d'un equipament municipal i el que s'invita és el president actual. Qui ha d'invitar a tots la resta de presidents és l'entitat.
4: Pues per això discrepo, és a dir, com a nostre ajuntament hem de fer...
2: El protocol és d'això.
4: Sí, estem inaugurant una instal·lació que fins al moment, qui el 99% l'ha utilitzat és el Club Deportiu Roquetenc, i com parlàvem, hi ha hagut molts presidents que han lluitat perquè pogués estar este camp. Deixar-los a la grada en segona plana se suma a actes com han pogut veure quan ha faltat un reconeixement a diputats, a consellers o parlamentaris, a exalcaldes que se senten a segona fila. Considero que la quantitat d'actes que té actualment el nostre municipi recaude una millora a l'àrea de protocol per a poder complir i demostrar que com a ajuntament sabem tenir respecte per totes aquestes figures rellevants.
1: El torn ara del portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán.
3: Sí, i, bueno, jo com me toca el tercer i sóc el penúltim en este cas, hi ha coses en les que evidentment hi passaré per damunt. Jo sí que volia fer un petit incís en el tema de la seguretat ciutadana i dir que Roquetes és una ciutat segura, molt segura, i que dels tres últims incidents que hem tingut recentment, val a dir que ho dic perquè a vegades lo que es fa és emparellar la inseguretat en segons quina gent, i jo el que dic és que d'estos tres últims incidents dos dels protagonistes no eren justament allò que molta gent diu, gent de fora, que és gent de Roquetes en tots els drets i deures. També volia...
0: Disculpa una cosa, perquè ja abans me volia esperar.
3: Sí.
0: Jo no he dit en cap moment que hagin sigut incidents provocats per gent de fora, només he dit que hi han actuacions incíviques, que hi ha problemes d'incivisme, que això no significa que no sigui una ciutat segura, sinó de que estan passant coses que preocupen a la gent, simplement. I ja està. Només volia fer aquesta puntuació perquè s'està ficant en boca meva coses que jo no he dit.
3: Gràcies, senyora Saura, pel matís, se li agraeix. I després també jo volia parlar dels, com no pot ser d'altra manera, dels refugis climàtics. Tampoc ne faré, ja s'ha dit aquí, volia parlar dels refugis climàtics i de la transició energètica. Només fer dos apunts. Avui per avui del pla territorial per a la implantació de les energies renovables, apagada informativa i no sabem com impactarà Roquetes. I dels refugis climàtics sí que tinc a dir una cosa. Primera, Roquetes no disposarà de la piscina d'estiu, que és el refugi climàtic per excel·lència, i segona, tenim dos centres...
2: El primer bloc mos ha dit que a l'estiu tothom se'n va a la muntanya, sí. A la seva piscina, ho ha dit vostè, m'ho ha notat, ho ha dit vostè.
3: Los que entenen com vostè, vull dir, els que no entenen no poden.
2: Vostè no sap el que tinc ni el que deixo de tindre.
3: I, d'altra banda, una cosa per a ficar un petit exemple. Roquetes té dos centres escolars que no estan climatitzats, i aquí jo vull ficar un exemple que és molt clar.
2: Com dia, està sol·licitat al departament.
3: Un informe del Consell Comarcal presentat no fa massa dies. És a dir, ja veureu com la climatització de l'Ajuntament s'arregla molt més ràpid que la climatització dels centres escolars, on personal docent i alumnat hauran de passar calor al mes de maig.
2: Perquè depèn de l'Ajuntament. És un debat, vull dir que podem debatre.
3: Sí, sí, no, està clar, està clar. Veig que al senyor alcalde no li agrada el que li dic, però ara encara li agradarà menys, perquè haurem de parlar de gestió pressupostària i només era per a ficar quan vostè dia el tema del romanent. Miren, entre els anys 24 i 25, perquè són quan se pot fer una mirada més llarga i es pot fer una valoració de la gestió, només cal dir, i ho dic perquè aquesta és una tendència d'este grup municipal, només cal dir que entre els capítol 1 i el 2, és a dir, entre la despesa i corrent i els salaris, hem tingut que reforçar les partides d'aquells pressupostos que mos aprovem i que mos dissenyem nosaltres mateixos i que aprovem per majoria absoluta, hem tingut que afegir 700.000 euros perquè no hi arribàvem, sobretot en despesa corrent, que no hi arribem mai, gastem el que no tenim. Això sí, en quant a l'execució de les inversions, és a dir, aquelles inversions reals, el 24 vam executar un 25,96% i el 25 un 44,57%. Incapaços d'executar els pressupostos que nosaltres ens dissenyem a principis d'any. I faig una pregunta, ja que s'ha parlat del romanent i que diu que el romanent a Espanya roba, bueno, ja sabem quin és una mica el fil argumental de l'equip de govern. Jo només pregunto, i ho pregunto a tothom que mos estigui escoltant, si Roquetes pot viure avui per avui en els comptes que té en saldos de dubtós cobrament que superen els 2 milions d'euros. A partir d'aquí, vostès facin els comptes, vegin com se gestiona econòmicament aquest ajuntament i vegin si podem anar millor o no.
1: Ara és el torn de portaveu d'Esquerra Republicana, Ivan García.
2: Bueno, per a contestar, abans de parlar de, com diria aquell, he venit a parlar de mi libro, per a contestar, estic d'acord en el que s'ha parlat del tema d'incivisme. No som una ciutat, dels fets que puguen semblar que passen coses com a tot, però que tenim la sort de que la majoria d'estos fets s'acaben resolent i que crec que Roquetes acaba sent una ciutat segura. Tornar-li a repetir, senyor Beltrán, i ho sento que li digui, però està sol·licitat, diria que més d'una vegada, la instal·lació d'aires i condicionats als centres educatius. Els centres educatius, que instal·la l'aire condicionat, és qui ho gestiona, que en aquest cas és el Departament d'Ensenyament, que també avui mateix ha enviat una carta per a recordar-los que fa com a 15 anys se'ls va cedir uns terrenys i que se promet una ampliació de l'institut que sembla ser que tardarà encara 2 o 3 anys i que tenim cedit un edifici com és la Ibèrica.
3: Les escoles de primària són de titularitat municipal.
2: L'edifici sí.
3: Vinga.
2: Sí. Les pissarres que les fica. I els ventiladors que la van comprar l'any passat, que els va comprar?
3: Passe pantalla, senyor alcalde.
2: No, passe pantalla, no. Si l'any passat érem incapaços de ficar aire condicionat i van comprar ventiladors, doncs els mateixos que van comprar els ventiladors senyal que són els que han d'instal·lar aire condicionat.
4: El que passa és que la discussió d'alguns i els altres, el centre, seguiran sense...
0: Sí, els que tenen caos són els crios.
4: Sí.
2: Bé, jo el que volia parlar en este bloc és la capacitat, i aquí sí que podem, com a equip de govern estem contentíssims, és la capacitat de, per molt que a molts no els agrada, d'aconseguir este finançament d'altres entitats. Això és picar molta pedra i moltes vegades aconseguir finançament de governs que no són del nostre color, com és el cas, com han pogut veure recentment, en la remodelació de l'estadi municipal. I també tenir l'orgull de pertànyer a un partit que quan està governant en ens superiors, quan surten línies d'ajudes, surten pensant en tothom i per a tothom per igual. No els amiguets dels meus amics o aquells municipis que sé que em donaran més vots. Parlo principalment pel pla Impuls Dipte, un pla que este mandat a Roquetes, per exemple, han passat de 850.000 euros en l'anterior mandat a 1.380.000 euros en este. I no ho ha passat Roquetes perquè la presidenta de la Diputació és d'Esquerra Republicana i a Roquetes governa Esquerra Republicana, no. Tots aquells municipis de la demarcació han pogut veure com ha crescut este pla Impuls Dipte. Al final, les coses, perquè en els altres blocs sentia parlar i sembla ser que tenim una màquina de fer diners i aquí tot ho faríem, però esta màquina jo vos asseguro que l'he estat buscant per l'Ajuntament i no l'he trobat, la veritat. Però sí que hi ha administracions que tenen molts més diners que nosaltres i a les que ens toca acudir. Com dia, l'Impuls Dipte importantíssim, 1.380.000 euros que permetrà fer moltíssimes coses a la nostra ciutat en este mandat. Les nominatives, les famoses nominatives, aquelles subvencions de la Diputació, que recordo que són subvencions nominatives d'un grup municipal. Que el que passa que són subvencions que tot el municipi se n'acaba beneficiant. Estem parlant de 300.000 euros, per exemple, per la remodelació del camí del mig, 180.000 euros, m'hagués agradat que fossin 300, però al final han sigut 180.000 euros, per al mercat de la cultura, 300.000 euros que van arribar per al pla d'estació, 250.000 euros que arriben per al camí de Sant Francesc. Estem parlant de quantitats molt importants per a poder fer actuacions. N'arribarà una de, m'hagués agradat dir-ho avui, però no m'han deixat, però n'arribarà una de molt i molt important per a una entitat del nostre municipi, molt i molt, quan dic molt i molt important, i que estic segur que farà es despegar no només a l'entitat, sinó també al municipi. N'arriba una altra...
4: Veu com sí que n'apareixen de diners?
2: I tant, no? I tant. Quan se treballen, sí.
4: Rascant, les subvencions apareixen.
2: Quan se treballen, sí. N'arriba una importantíssima, l'OPUOS, que en este cas la destinem al mercat de la cultura, de 533.000 euros, un gran PUOS. La llàstima és que era de 750, perquè el PUOS, cal recordar que el canvi de govern de la Generalitat estava tot preparadet, i en este cas a Roquetes arribaven 750.000 euros, i coses que passen, de 750, mos retallen 217 i mos quedem en 573. Recordar que estos 217 se quedaran a l'àrea metropolitana, que és on estan els vots socialistes. Estem esperant, fa també dos anys, subvencions importantíssimes. El passat mandat vam tindre una subvenció de 85.000 euros per polítiques d'igualtat. També estava preparada, però de moment ni està ni se l'espera. I al final la feina que tenim els polítics, a part de barallar-nos i estar sempre enfadats, és això, és buscar els diners que puguen arribar al nostre ajuntament per a poder tirar endavant totes aquestes nostres polítiques. A part d'aquests diners, també és treballar per a que empreses puguen vindre al nostre territori, i també podem dir orgullosos que en els darrers mesos hi han dos grans empreses, estem parlant de vora de 200 persones que han vingut a treballar al nostre municipi. Una, ho sento, és Locopate, no és una empresa, és una entitat, però que al final està treballant moltíssima gent, i l'altra és, ho podem veure tothom, és Sanir, que s'ha instal·lat en este cas a l'Arrabal de Cristo. M'agradaria també recordar, parlant de subvencions, aquella que tanta il·lusió mos feia i que per això vam declarar un befil al mercat de la cultura, però sembla ser que no ha sigut prou i el Departament de Cultura actual pues no me l'ha pogut donar. I l'altra, que també tothom se va omplir la boca de que no marxarem, com era la frase, no marxarem de les Terres de l'Ebre fins a que cap camí estigui igual o millor que el que estava abans dels aiguats. Doncs mira, com ja sabíem el que passaria, només vam demanar 180.000 euros, dels quals encara no tenim la resolució, m'en donen 67.000. Jo crec que algú li hauria de caure la cara de vergonya quan després hi ha altres municipis del territori on encara estan treballant les màquines arreglant-ho. I això a algú li hauria de caure la cara de vergonya de només treballar a segons quin color polític governa a cada municipi. Algú li hauria de caure la cara de vergonya.
1: I amb aquesta intervenció d'Esquerra Republicana arribem gairebé a la recta final d'aquest debat. Ens queden encara alguns minuts i segons per a que els nostres contertulians els aprofiten en aquesta última intervenció, que començarien també per la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta. En aquests moments li queden 12 segons tan sols a Junts per Roquetes i la Ravaleta, 59 segons al grup de Movem Roquetes, 1 minut 28 segons per al PSC i finalment per a Esquerra li quedarà 1 minut 47 segons. Així que aprofiti aquests 12 segons que li queden la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura.
0: Res, molt breu. Gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Me sumo a les paraules de l'alcalde. Algú li hauria de caure la cara de vergonya de fer el que han fet en els camins municipals.
1: Moltes gràcies per la seva aportació. Ara és l'últim torn, el portaveu de Movem Roquetes, David Poll.
4: En conclusió, per a nosaltres, Roquetes és una ciutat que la movem la població, des del patronat de festes i les comissions de festes, entitats, associacions, clubs esportius, en participacions al màxim, com han pogut veure aquest esdeveniment, i en civisme. Això mereix que governi qui governi l'Ajuntament respongui a les necessitats del municipi, cuidant els carrers, els camins, les voreres, clavegrams, serveis essencials, instal·lacions, etc. Des del grup de Movem, agrair totes aquestes persones que dediquen part del seu temps per fer gran la nostra ciutat i per cuidar-la, perquè la puguem disfrutar, i animar al nostre equip de govern, que sabem que tenim, recordem que tenim quatre persones que s'hi dediquen a això, a que siguis que tractant precisament a aquestes entitats, a aquesta gent que cada dia està pencant pel municipi, a sumar i a que pensi que, com ha dit abans al principi de tot, una frase que ha dit el senyor alcalde, no electoralment, quan ha dit lo d'Esquerres, d'acord, sinó per la millora de la nostra ciutat.
1: Darrera intervenció ara del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán.
3: Sí, Roquetes creix quan els governs socialistes inverteixen al municipi. I faig un fàcil recordatori. Camp de futbol, llar d'infants, carrers, llei de barris, placura per a la dependència. No com els anteriors 20 anys on governs del llaç coronagrocs mos han tingut marginats de l'activitat econòmica i política. Dir-los altra vegada, és dir, quan parlem de corrupció hem de parlar en ets i uts i sent honestos. Vostès el que han de fer és mirar la corrupció de la DGAIA.
2: No en parli
3: el
2: avui.
3: El seu govern de la DGAIA va escapar-se...
2: Avui no en parli de corrupció.
3: 174
2: avui
3: milions d'euros.
2: No pot parlar
3: i
2: de
3: parla
2: corrupció.
3: I parla la directora general, no que és del seu partit i viu al poble. Vull dir, pot parlar en ella, eh? 174 milions d'euros de diners que anaven als més vulnerables, que és el pitjor que ens pot passar. Miren, no ho faré més llarg. Només dir que la democràcia, i per a nosaltres, per als socialistes, és el millor dels sistemes possibles perquè admet la correcció de l'error. És un sistema que és permanentment millorable i d'aquí s'entrau que és el millor dels sistemes possibles. Contrastar idees i programes, valorar la proposta d'alternatives és dels exercicis més saludables per a tota la ciutadania, també per a la de Roquetes. A Roquetes, el model republicà dona símptomes d'esgotament, fatiga de materials, temps tindrem de discutir-ho i proposar alternatives si s'escau per a corregir l'error.
1: I ara també és la darrera intervenció d'Ivan García del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
2: Mira que avui no volia parlar de corrupció perquè puc entendre que avui hi ha gent afectada per aquest tema, perquè en tot el que està sortint, que vostè del PSC i el PSOE me tragui la corrupció avui és de juzgat de guàrdia, però bueno, tinc més coneixement que vostè i ho deixaré per a vostè, que prou pena tenen de tot el que estan passant i tot el que ens estan robant en este país i en aquest estat al qual ens toca pertànyer.
3: Jo de la corrupció de la DGAIA i d'Esquerra Republicana no en deixaré parlar.
2: De moment no hi ha ningú que estigui acusat de res. Bueno, n'hi ha que sí, que vaig veure l'altre dia un ministre que quasi plorava. Senyor Poll, no dubti que el tracte en les entitats mai és electoral. Mai. Ni manant natros mai ho ha sigut ni ho serà, manant natros, bueno. Altres coses era que passaven, però manant natros intentem ajudar a tothom per igual dins, com sempre els dic, i aquesta frase les entitats li poden dir, dins de les nostres possibilitats. S'ha dit, Roquetes agradarà més o agradarà menys, però és una ciutat que avui en dia està al mapa, una ciutat dinàmica, una ciutat econòmicament i financerament sanejada, gràcies a Déu, no com se la va trobar en este govern d'Esquerra, i el senyor Beltrán, ja hem dit mil vegades, no mos ficarem mai d'acord en la manera de portar una ciutat, tots sabem com va acabar la seva història, i si l'any que ve la gent del poble decidís que hi hagi un canvi, marxarem molt orgullós de com deixarem la nostra història, no la deixarem com vostès tan fosca i tan negra com vostès la van deixar.
1: D'aquesta manera acabem avui el debat d'Antena Carobo, que ens ha permet conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents partits polítics que formen el consistori de Roquetes. Hem conegut quina és la seva opinió sobre els diferents temes que conformen la realitat del municipi i també quines són les seves propostes per a la Roquetes del futur. I això ens ho han explicat Ivan García, del partit de l'equip de govern d'Esquerra i alcalde de Roquetes, Josep Maria Beltrán, portaveu del PSC, David Poll, portaveu de Movem Roquetes i Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i La Ravaleta. A tots gràcies per la seva participació i molt bon dia.
2: Molt bon
0: gràcies
2: dia.
0: A vosaltres.
3: Gràcies.
0: Bon dia.
5: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
6: Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat els darrers 16 anys. Diners que caldrien per assolir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre, president de Foment, lamenta aquesta situació.
8: Des de Foment considerem que aquest dèficit d'infraestructures és alarmant, és profundament indignant i al mateix temps també és absolutament intolerable.
6: Una demanda que coincideix amb l'inici del retorn a la normalitat de Rodalies i mitjana distància, avui amb la represa a la línia R15. És dilluns 4 de maig de 2026 i tenim més titulars. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Sònia Kerr.
9: Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
10: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquest món incert i perillós.
6: La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol de Catalunya.
9: Reclamen un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir ràtios d'alumnes i un accés gratuït a les famílies.
6: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues del Llobregat aquest cap de setmana estigui vinculat al jihadisme.
9: Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament.
6: En cultura, el Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor.
9: Un gran concert homenatge a Pau Casals els inaugurarà un programa que compta amb un gran nom, amb grans noms volia dir, com Teodor Corrensis i Simon Radel.
6: Als esports, el Barça tornarà a ser a la final de la Lliga de Campions femenina. Anna Freixa.
11: Va imposar-se per 4-2 el Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lió de l'ex tècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
6: I fem també un cop d'ull al temps, volem saber si aquestes pluges han d'anar a Xan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, hem encetat una setmana que ha de ser del tot primaveral i sobretot amb menys calor que les últimes jornades i les últimes setmanes. De fet, al llarg d'aquesta tarda l'ambient acabarà sent agradable, però no es dispararà gaire la temperatura. Uns valors com toquen. On pujarà més aquesta temperatura seran les comarques interiors a Girona. Arribarem fins als 23-24 graus aproximadament. Però de seguida, els núvols que van creixent ja a moltes comarques acabaran deixant ruixats i tempestes. I atenció, perquè d'aquí a poca estona ja els tindrem amb ganes al Prepirineu, les comarques interiors de Tarragona i cap al Pla de Lleida. Al llarg de la tarda, aquestes tempestes s'estendran per gairebé tot el país i només deixaran al marge la costa, bàsicament la barcelonina i la Costa Brava. Quan es vagi fent de nit, sí que algun ruixat arribarà en aquestes contrades del litoral. I compta amb les pedregades que tindrem, sobretot, a les muntanyes de la Catalunya central. Demà una situació molt semblant, tarda de trons. Estem pendents a la xarxa.
6: Gràcies, Lluís. I el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 3 minuts de les 2.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit en inversió pública d'infraestructures acumulat els darrers 16 anys a Catalunya i per això reclama unitat als grups parlamentaris per tal de crear un front comú a Madrid que la reclami. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons la patronal, els problemes no es limiten a la licitació en infraestructures amb aquests prop de 50.000 milions de dèficit, sinó també a la manca d'execució pressupostària. I és que en aquests darrers 13 anys l'Estat només ha executat el 60% del pressupost, amb un dèficit d'inversió acumulada de més d'11.000 milions d'euros en infraestructures. Això mentre l'execució pressupostària de la Generalitat frega el 90%. Segons l'estudi de Foment, aquesta manca inversiva queda palesa sobretot en l'àmbit ferroviari. I és que en aquests darrers 13 anys, Adif i Renfe només han executat la meitat del seu pressupost a Catalunya. Josep Sánchez Llibre és el president de Foment.
15: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes, el Parlament de Catalunya, com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
14: Aquests 50.000 milions d'euros de dèficit acumulat en 16 anys s'elevarien a prop de 60.000 milions si s'actualitzés l'IPC i serien els que caldrien per assolir les 100 infraestructures que Foment del Treball considera prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat de Catalunya, com ara l'ampliació de l'aeroport o el desplegament del Pla de Rodalies.
6: Tot plegat justament el dia que el servei de Rodalies i mitjana distància ha començat a reprendre tímidament la normalitat. Ha començat per la línia R15 entre Móra la Nova i Reus, tallada des de fa 3 mesos pel temporal Harvey. barri. Tot i la recuperació en diversos punts, hi ha limitacions de velocitat i el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre es manté tallat. Dignitat a les Vies avisa que la línia està lluny de recuperar la normalitat. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
16: Poca assistència d'usuaris aquest dilluns en la represa de la circulació dels trens de passatgers de la línia R15 entre les estacions de Móra la Nova i Reus, que no circulaven des del passat mes de gener, quan el temporal Harry va provocar el caos que en els darrers mesos ha afectat la xarxa de Rodalies. Per ara, hi ha 4 trajectes per dia i sentit que fan parada a totes les estacions, però també hi ha 6 autobusos complementaris que enllacen Móra la Nova i Reus, fent parada només a les Borges del Camp, més altres 2 que s'aturen a totes les estacions. Tot i la reobertura de la línia, existeixen fins a 11 limitacions temporals de velocitat i es manté el tall entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre.
6: L'altra cara de la moneda la trobem a la línia R13 en el primer dia de tall per obres, que ha acumulat queixes per diverses incidències en el transport alternatiu. Pocs passatgers han pogut fer el trajecte entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
17: Usuaris de l'estació de Valls han expressat queixes, resignació i enuig pels problemes amb els autobusos habilitats per Renfe. A primera hora del matí, l'autobús de la 639 no ha arribat a circular per falta de conductor. Més tard, a 8:15, només 6 passatgers han utilitzat un dels 2 autobusos previstos. La portaveu de la plataforma de propera parada Valls, Montse Montanyà, explica que la problemàtica ha vingut donada per l'empresa d'autobusos contractada per Renfe.
18: Esperem que el fet que avui no hagi pogut sortir l'autobús per manca de conductor no es torni a repetir i que puguem recuperar la confiança, doncs això, en el servei ferroviari quan torni en funcionament i actualment, doncs, amb aquest substitut d'autobusos. En aquest cas, Renfe sí que ha contractat el servei, per tant, ha fet la seva feina, però ha estat l'empresa de busos la que no ha ofert el servei que tenia contractat.
17: Fins al juliol està previst que es desviïn els serveis provinents de Lleida, Reus i Tarragona, mentre que s'estableix un servei per carretera entre les estacions de Valls i Sant Vicenç.
13: Notícies en xarxa.
6: Atenció a aquestes xifres. Catalunya aspira a créixer en 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball si aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que, aprofitant el nou escenari mundial i l'increment de la despesa en seguretat, dibuixa un mapa amb 3 pols clars a Catalunya: l'àrea de Barcelona, Terrassa i Sabadell. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. L'informe presentat per la Cambra quantifica la facturació de les empreses amb tecnologies d'ús potencial militar en 1.600 milions d'euros anuals i assenyala que tenen marge per incrementar un 62% aquesta xifra durant els propers 5 anys. El motor d'aquesta previsió de creixement es basa en l'anomenada tecnologia dual, és a dir, la que fa programari, sensors, òptica avançada, ciberseguretat, drons o comunicacions xifrades, uns productes i serveis que serveixen igual per a una flota comercial que per a un programa militar. Una aposta que el govern veu amb bons ulls. Jaume Duc és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior.
20: Catalunya no pot escapar a aquesta nova realitat. S'ha d'adaptar i és també responsabilitat del govern de la Generalitat facilitar que els sectors econòmics i empresarials facin el mateix. Siguin conscients dels canvis que s'estan produint a tots els nivells i que en el marc d'aquesta reindustrialització propugnada des de Brussel·les puguin prendre part en algunes de les iniciatives que la Unió Europea està posant en marxa.
19: Actualment a Catalunya hi ha unes 800 empreses vinculades amb aquest sector.
6: Doncs en aquest context, un de cada 4 catalans augmentaria la despesa en defensa, segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves de 18 a 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. L'enquesta s'ha fet a ciutadans de la Unió Europea residents a Catalunya de 18 anys o més. Marc Pijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. També en l'àmbit geopolític, el 82% dels enquestats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant amenaces a la integritat territorial. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
10: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
21: A l'hora d'identificar-se amb els temes prioritaris de cara als pròxims pressupostos comunitaris, només el 15% assenyala la seguretat i la defensa, mentre que fer front a la crisi de l'habitatge és la principal prioritat d'un 53% dels enquestats. L'estudi també mostra que el 54% dels catalans no sap dir el nom de cap institució europea.
6: tot plegat en un context de crisi internacional marcada pel conflicte a l'Orient Mitjà. Justament atrapats en enmig d'aquest conflicte estan els membres de la flotilla. En aquests moments estan replegats a l'illa grega de Creta, a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saïf Abukeshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els acusen de vinculació amb Hamas.
9: Ara la resta d'integrants miren de reorganitzar-se per continuar amb la missió i ajudar els seus companys. És el cas de Sofia Peris, que ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Budekeix només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
1: Els vincles amb el terrorisme, doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina, degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
9: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals.
6: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exministre José Luis Ábalos es desmarca al Tribunal Suprem de la suposada trama criminal en la compra de mascaretes.
9: Durant l'interrogatori, Ábalos ha acusat

0: Sí que hubo varias. No sé por qué se dice que hubo una. Yo no traté con nadie. No lo he hecho en ningún contrato de todo el ministerio.
1: ¿Se había hablado usted con Víctor Daldama de la adquisición de este material?
0: Sí que es verdad que, como ya se ha expuesto, iba a haber con frecuencia a Coldo.
2: L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill en signar el permís per obrir una parada del mercat municipal a una empresa de la qual era soci.
3: Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho han fet el seu fill i el soci d'aquest per la llicència temporal que van rebre el 2021. L'alcaldessa ha dit que el procediment va ser absolutament legal i ha recordat que la causa prové d'una denúncia anònima i que és víctima d'una persecució política.
2: 11.000 policies nacionals i més de 2.000 guàrdies civils conformaran el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
3: Avui s'ha fet una trobada a Madrid per coordinar el dispositiu amb la presència del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, però no s'ha concretat el desplegament de la policia catalana, que es comunicarà en les pròximes hores.
2: Tornem a Catalunya. La plataforma 03 fa una crida a la vaga aquest dijous a les escoles Bressol, reclamant un finançament públic estable que permeti millorar els salaris, reduir les ràtios d'alumnes i també un accés gratuït a les famílies. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Una vintena d'entitats del món educatiu i social, entre elles els sindicats, formen part d'aquesta plataforma que considera essencial l'etapa educativa dels 0 als 3 anys i reclama a l'administració una inversió digna. El col·lectiu reivindica una equiparació de les condicions laborals a les d'altres etapes educatives i una aposta clara per l'educació inclusiva en aquesta franja d'edat. Georgina Rius és membre de la plataforma 03.
5: Volem una baixada de ràtios urgent, ja que això totalment impacta en el benestar i les condicions de les criatures i de les treballadores. Volem també la universalitat i la gratuïtat per tal de que totes les famílies i tots els infants que així ho vulguin i ho necessitin puguin accedir a un 03 digne i que estigui blindat i que tothom pugui garantir que aquella escola funciona amb uns mínims que haurien d'estar regulats des del departament.
4: La plataforma 03 ha convocat vaga aquest dijous a centres públics i privats. Es fa a escala estatal i hi haurà manifestacions a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que acabaran a les delegacions del govern. El dia 20 de maig el col·lectiu tornarà a fer una aturada a tot Catalunya.
2: Doncs no deixem les aules perquè alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. Han començat avui, de fet, és la primera vegada que es duen a terme aquestes proves que estan organitzades pel Ministeri d'Educació.
3: I l'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. S'avalua la comunicació lingüística, els coneixements en ciències, tecnologia i matemàtiques i també la competència digital. Aquestes proves s'alternen amb les que organitza la Generalitat.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. De moment no hi ha detinguts i tot apunta a una disputa vinculada al tràfic de drogues. El bar on han passat els fets, les darreres hores ja havia estat tancat per funcionar com a after sense llicència. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: Cap a dos quarts de set de la matina del veïnat de la Torrassa s'ha despertat amb soroll de trets.
8: Sentí jaleo, m'assomé al barcó. Estuve mirando un ratito, vi que se discutía, pero no los veía, y entonces sentí dos tiros. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca y nada más.
9: Cada dos por tres hay follón. Como esta noche, vaya.
7: Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, el tiroteig hauria tingut lloc a l'interior del bar Josué, situat al número 55 de la Rambla Catalana. Allà el cos policial ha trobat 5 beines de bala. Tal com han pogut saber els mitjans públics de l'Hospitalet, en el moment del tiroteig hi havia 30 persones dins de l'establiment i no hi ha hagut ferits. La policia ha pogut interrogar diversos testimonis, encara que a hores d'ara no han trobat els autors dels trets i, per tant, no hi ha detinguts. El bar Josué ha estat tancat 4 mesos per funcionar com after hour i és un punt de reunió habitual de persones amb antecedents per activitats delictives.
2: El govern descarta que l'assassinat d'una jove a Esplugues de Llobregat dissabte passat estigui vinculat al jihadisme. Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com l'alcalde de la ciutat, Eduard Sanz, demanen respectar el secret de sumari i condemnen les associacions que fomenten la por i el discurs de l'odi. Aquesta tarda hi ha convocat un minut de silenci per la víctima a les portes de l'Ajuntament. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
10: L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat ha convocat per a les 6 d'aquesta tarda una concentració silenciosa davant la Casa de la Vila. L'acte oficial té com a objectiu expressar el condol institucional

0: nacional i el rebuig ciutadà davant la mort violenta d'una dona ocorreguda dissabte passat al barri de Finestrelles. Els fets van tenir lloc al carrer de Joan Miró, on la víctima va ser atacada amb una arma blanca. Segons fonts oficials, un veí de la zona va resultar ferit de poca gravetat en intentar intervenir-hi. L'actuació coordinada de la policia local i els Mossos d'Esquadra van permetre la detenció del presumpte autor pocs minuts després del crim. La ciutat es troba avui en la seva segona jornada de dol oficial amb les banderes del municipi onejant a mitja asta. Durant la concentració d'aquesta tarda es guardarà un minut de silenci en memòria de la víctima i com a mostra de suport als seus familiars. Des del consistori s'ha refermat el compromís amb la seguretat ciutadana i la col·laboració permanent amb les autoritats judicials per a l'esclat del cas.
1: Doncs justament el Partit Popular critica el silenci del president Salvador Illa respecte als dos crims i altres incidents violents al cap de setmana, un d'ells aquest que ara mateix escoltaven. El PP demana que comparegui al Parlament. Esquerra ha demanat informació al govern en relació a aquests incidents. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. El secretari general del Partit Popular a Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticat Illa per no haver dit res sobre els crims.
3: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla, que s'han anat cap a Israel i cap a Gaza, que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
2: Esquerra Republicana ha demanat informació al govern per aquests fets que consideren molt greus, segons ha explicat el portaveu Isaac Albert.
4: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
2: Els comuns han criticat la manera que té la dreta de plantejar la qüestió de la seguretat i pel que fa a la flotilla han avançat que demà acompanyaran l'exalcaldessa de Colau i altres membres de la flotilla anterior davant l'Audiència Nacional. Han de declarar contra els atacs contra la seva integritat física que van patir durant la seva detenció.
1: Passen 20 minuts a les dues, Eduard Martín Linero serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat els comptes bianuals en positiu i impulsa un projecte per una nova ordenació del recinte. Uau, Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
5: Els membres del patronat de la Fundació La Fira de Lleida han anunciat el nou encarregat de liderar la institució, Eduard Martín Lineros, enginyer en informàtica que compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit tecnològic i guardonat amb diferents premis. I és l'actual director de 5G a Mobile World Capital Barcelona. També han explicat que s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'han presentat també el projecte per transformar el recinte firal que inclou l'ordenació urbanística de més de 116.000 metres quadrats. El futur espai preveu 4 pavellons de 5.000 metres quadrats, un pavelló zero, entre altres zones, que entraran en concurs a la seva ordenació, com així ha explicat el PAE en cap de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: La primera fase és la fase de solvència. Diferents gabinets es presenten i acrediten la seva solvència professional i la comissió de contractació de fira valorarà quins són aquells 5 gabinets que han presentat millors condicions.
5: El projecte amb una inversió global estimada de 100 milions d'euros es desenvoluparà en diverses fases durant els pròxims anys.
1: Doncs no deixem les fires perquè els solsonès celebraran guany la seva segona fira de Sant Isidre sense vaques. L'any passat va ser per les protestes dels ramaders i enguany per responsabilitat sanitària a causa de la incidència de la dermatosi nodular contagiosa. Solsona FM, Roser Clotet.
7: Aquest matí s'ha presentat el programa de la 73a edició que arribarà el cap de setmana del 16 i el 17. Triplicarà la presència de cavalls i ampliant de 16 a 20 els corrals d'ovelles presents al certamen. També creixerà la mostra de tractors i eines agrícoles d'època que arribarà als 600 metres quadrats. Tot plegat es complementarà amb una exposició fotogràfica sobre la transhumància, la presentació d'un llibre i una taula rodona sobre el futur dels pastors a banda de les passejades a cavall. El Consell Comarcal del Solsonès és l'entitat organitzadora. La seva presidenta, Claustre Sunyer, manifesta el seu suport al sector ramader.
8: Les ganes i l'interès és que la fira torni a recuperar les vaques, com dèiem, però clar, també entenem el que ha patit el sector aquests dos últims anys i per tant també ens hem de posar la seva pell.
7: Maquinària agrícola, automoció, empreses, artesans i entitats sumen fins a 138 expositors. El programa d'activitats paral·leles tindrà com a protagonista la música en directe a la plaça de Sant Isidre i la gastronomia local.
1: I és moment per la cultura. El Palau de la Música oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms, com el del compositor coral nord-americà Eric Whitacre o els directors Theodore Currencies i Simon Rattle. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. A la temporada 26-27 s'oferiran en total 212 concerts i 157 més d'educatius. Amb el leitmotiv de la Pau, el programa s'inaugurarà el 26 de setembre amb el concert homenatge a Pau Casals, dirigit per Xavier Puig. Com ha explicat el president de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana, Joaquim Uriach, reunirà el violoncel·lista Pablo Ferrández, el quartet Casals, l'Escolania de Montserrat i l'Orfeó Català i Orquestra Simfònica del Vallès.
10: I el mateix concert inaugural que tindrem aquesta temporada és una declaració d'intencions d'això que us estic dient, de la importància de l'essència dels cors a aquesta casa i també del lema de la Pau que us he mencionat.
9: El compositor nord-americà Eric Whitaker, guanyador d'un Grammy, dirigirà els cors del Palau en tres concerts d'obra seva. El manresà Agustí Charles i la tarragonina Marian Márquez seran també compositors convidats. Del programa també destaca el concert de l'orquestra del Festival de Bayreuth amb Pablo Heras Casado, que interpretaran una selecció de l'Anell del Nibelung. Dos concerts de la Passió segons Sant Mateu de Bach, dirigides per Theodor Currensis i Simon Rattle, són també fites de la temporada.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça jugarà una nova final de la Champions femenina.
11: Bon dia. Sí, es va imposar per 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant un Camp Nou ple. Les blaugranes jugaran la seva sisena final consecutiva, la setena de les últimes 8 edicions. Serà el 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió de l'ex-tècnic blaugrana Jonathan Giraldez. Això deia Alexia de la classificació i de trobar-se amb Giraldez a la final.
12: Un moment per sentir orgull, perquè al final jo crec que encara ho fa més màgic que totes les que estem aquí som culers, aquest sentiment de pertinença que tenim, que ens uneix tant amb l'afició, que al final sentim com que juguem per ells i que qualsevol d'ells també podria estar jugant per nosaltres, no? Coneixem molt bé, ell ens coneix perfectament, nosaltres a ell també. Crec que serà un partit molt difícil, evidentment és una final europea, pot passar qualsevol cosa, intentarem preparar-lo el millor possible i bueno, sobretot que la gent, els aficionats sentin orgull per aquest equip.
11: I el Barça masculí haurà d'esperar per proclamar-se campió de Lliga. Dissabte havia guanyat contra Osasuna, però ahir el Real Madrid va imposar-se per 0-2 a l'Espanyol i evita que els blaugranes certifiquin encara el títol. Diumenge a les 9, Barça i Real Madrid es trobaran al Camp Nou. Un empat o una victòria donaria la Lliga als de Hansi Flick. Amb la derrota, l'Espanyol es manté amb 5 punts de marge respecte del descens a l'espera del partit del Sevilla. Ramon Terrats, jugador blanc i blau, valorava el partit.
13: Sí, sabíem que ens costaria molt, no? El Madrid és un gran rival i quan els hi deixes un parell d'ocasions, doncs ells no fallen i a la mínima fan gol. Ens està costant, crec que avui és un dels partits en els que més hem generat, però no hem estat fins de cara a la porteria, ens falta doncs ficar-la, no? Crec que és el més important, òbviament, en el futbol, ser contundents a les àrees i crec que és una de les coses que ens està fallant.
11: I aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments del play-off de tant d'ascens a Primera Federació com a Segona Federació. A l'ascens a Primera Federació hi ha el Reus com a únic català, ha quedat aparellat amb l'Ourense. En l'ascens a Segona Federació encara no hi ha els equips classificats, de moment només Cornellà

0: jugaran del 5 al 7 de juny a Alacant. En bàsquet, l'Espart Girona ja és a semifinals del play-off pel títol. Ahir superava el Leganés a la tornada dels quarts de final i s'enfrontarà dijous al València Bàsquet a les semifinals. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espart Girona.
1: Vam aprendre del partit passat que poder ens va faltar aquesta xispa, no?, que ens caracteritza, i sabíem que això no podia passar, que des de l'inici havíem de sortir sòlides, i crec que ho hem demostrat, no?, amb la intensitat que hem sortit i l'objectiu de mantenir aquest nivell durant tot el partit, tant després de la mitja part quan ja el resultat era favorable com a l'inici, no?, que d'això es tracta.
0: Dijous serà l'anada a València i diumenge el desenllaç a Fontejau.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
5: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
4: Un impuls.
5: Un refugi.
4: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
5: I fer-se sentir.
4: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
5: Ens acompanyes?
6: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
8: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Propostes en xarxa.
9: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars. També sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo. Els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.
3: La xarxa de comunicació local.
10: Antena Caro, per escoltar música com aquesta. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Foment del Treball xifra en gairebé 50.000 milions d'euros el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya acumulat en 16 anys. Diners que caldrien per assumir el centenar d'infraestructures que la patronal creu prioritàries per garantir el creixement econòmic i la competitivitat. Entre elles, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el pla de Rodalies. Josep Sánchez Llibre és president de Foment.
2: Instem, en aquest cas, el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a poder assolir el màxim consens i l'unitat més àmplia possible de les forces polítiques catalanes al Parlament de Catalunya com a condició imprescindible per poder aconseguir o per poder obtindre de les institucions de l'Estat una solució efectiva al dèficit d'infraestructures que s'agreuja any rere any.
1: I Catalunya, que aspira a créixer 1.000 milions d'euros anuals i a crear 10.000 llocs de treball, s'hi aposta per la indústria vinculada a la defensa. Ho remarca un informe de la Cambra de Comerç que coincideix amb una enquesta, precisament del Parlament Europeu, segons la qual un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa. El vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, destaca la confiança de la ciutadania en Europa.
3: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: Eduard Martín Linero serà el nou director de la Fira de Lleida. El patronat ha tancat avui els comptes bianuals en positiu. Martín és l'actual director del 5G Mobile World Capital Barcelona. Avui s'han tancat els comptes dels darrers dos anys amb un resultat positiu de 255.000 euros i s'ha presentat també el projecte per transformar el recinte firal, que inclou l'ordenació urbanística de 116.000 metres quadrats. I un altre equipament, el Palau de la Música, oferirà 369 concerts la propera temporada, que tindrà la Pau com a fil conductor. Un gran concert homenatge a Pau Casals inaugurarà un programa que compta amb grans noms com el del compositor coral nord-americà Eric Windrake o els directors Theodore Currensis o Simon Rattle. I el Barça tornarà a ser la final de la Lliga de Campions femenina. Va imposar-se a un 4-2 al Bayern de Múnich en la tornada de les semifinals davant del Camp Nou. Les blaugrana jugaran la novena sisena final consecutiva i serà el 23 de maig a Oslo.

Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro. La...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un de cada quatre catalans augmentaria la despesa en defensa segons una enquesta del Parlament Europeu i el Centre d'Estudis d'Opinió. La xifra, que es dispara al 40% entre els joves d'entre 18 i 24 anys, forma part d'un estudi d'opinió realitzat entre el 23 de març i el 13 d'abril en plena escalada bèl·lica entre els Estats Units i l'Iran. El 82% dels enganxats dona suport a una política comuna de seguretat i gairebé 9 de cada 10 considera que Europa hauria de respondre de manera conjunta davant les amenaces a la integritat territorial dels estats membres. Ho ha valorat Javi López, vicepresident del Parlament Europeu.
2: En el món en el que Europa avui està patint una pressió sense precedents sobre la seva sobirania, atacs sense precedents, provinents tant de Trump com de Putin, en un món més perillós i més incert que mai, els catalans, de forma molt majoritària, esperen i donen confiança a Europa com a forma per respondre a aquesta complexitat i a aquest món incert i perillós.
1: I els membres de la flotilla Global Summit estan replegats a l'illa grega de Creta a l'espera de l'alliberament dels dos integrants retinguts a Israel. Es tracta de l'activista d'origen palestí resident a Barcelona, Saif Abukeshek, i el brasiler Tiago Ávila, a qui acusen de vinculació amb Hamas. Des de Creta, una de les integrants, Sofia Peris, ha explicat a la xarxa que l'acusació de terrorisme d'Israel cap a Abukeshek només respon a la voluntat de deslegitimar-lo.
3: Els vincles amb el terrorisme doncs, és la manera que tenen els estats opressors de denunciar qualsevol mena de resistència i qualsevol mena de lluita en contra de l'opressió. I en aquest cas, doncs, en Saïf, a més, està molt vinculat al moviment per Palestina degut al seu origen palestí. Aleshores, doncs, evidentment, això a Israel no li va bé.
1: La defensa d'aquests activistes ha impugnat el procés perquè l'arrest va tenir lloc en aigües internacionals. Segons fonts exteriors, el cònsol espanyol a Tel Aviv ha visitat avui a Abukeshek i ha pogut parlar amb ell. I alumnes de sisè de primària d'una cinquantena d'escoles fan aquests dies les proves estatals d'avaluació general del sistema. És la primera vegada que es fan aquestes proves organitzades pel Ministeri. L'objectiu és analitzar cada dos anys el grau d'assoliment de les competències a finals de primària i es farà també el 2028 a secundària. L'alcaldessa de Sitges nega haver afavorit el seu fill quan va signar el permís per obrir una parada al mercat municipal a una empresa de la qual era soci. Aurora Carbonell, d'Esquerra Republicana, ha declarat com a investigada d'un presumpte delicte de prevaricació, com també ho ha fet el seu fill i el soci d'aquest, per la llicència temporal que van rebre el 2021. D'aquí una hora més notícies en xarxa.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: Aquest dilluns 4 de maig, Antena Car us oferirà a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants dels grups polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva valoració del dia a dia de la ciutat i les inquietuds i propostes de cada partit per tal de millorar la vida dels ciutadans del municipi. Aquest dilluns 4 de maig a la 1 del migdia i a les 8 del vespre el debat amb els representants polítics de Roquetes.
1: Antena Car.

0: Serveis informatius d'Antena Caro.
1: Antena Caro us ofereix avui dilluns 4 de maig un debat de 60 minuts de durada per conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents partits polítics que formen el consistori de Roquetes. Coneixerem quina és la seva opinió sobre diferents temes que conformen la realitat del municipi i quines són les seves propostes per a les Roquetes del futur. Al debat d'avui hi participen Ivan García, del partit de l'equip de govern d'Esquerra Republicana de Catalunya i alcalde de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: També ens acompanya Josep Maria Beltrán, portaveu del PSC. Hola, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: David Poll, portaveu de Movem Roquetes. Hola, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Paco.
1: I Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i La Ravaleta. Hola, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: El funcionament del debat serà el següent. Els 60 minuts de debat es dividiran en tres blocs. El primer bloc tindrà com a temàtica la transformació urbana de Roquetes, carrers del nucli antic, mercat de la cultura i adquisició de nou sòl. El segon bloc, el tema serà la projecció de Roquetes a l'exterior, és a dir, esports, turisme, ciència i cultura. I el darrer bloc serà de temàtica lliure. En els dos primers blocs, els torns d'intervenció seran en ordre descendent, és a dir, del grup amb major representació política al de menor, Esquerra, PSC, Movem i Junts. En el bloc de tema lliure s'invertirà l'ordre de participació de menor a major, és a dir, Junts, Movem, PSC i Esquerra. El programa tindrà una durada total de 60 minuts. Aquest temps es dividirà a parts iguals entre els diferents grups municipals i s'afegirà un minut més per al membre de l'equip de govern de cada un dels tres blocs. Conseqüentment, la distribució serà la següent. PSC, Movem i Junts tindran 13 minuts cadascun, Esquerra 16 minuts i aquest temps cadascun dels participants se l'administrarà i repartirà lliurement a la seva elecció entre tots els blocs. Així que comencem ja el debat dels partits polítics de Roquetes amb la primera de les intervencions, amb Ivan García, d'Esquerra Republicana de Catalunya. El seu temps.
2: Molt bon dia a totes i tots. El primer punt, el primer bloc, és per parlar de transformació urbana de la nostra ciutat, una transformació que en els últims anys està sent molt important després de patir diverses crisis i que ens han portat a que a partir de fa ja fa uns quants anys es pot tornar a invertir i poder tornar a transformar en Roquetes. En este mandat vam començar en la construcció de la llar d'infants. Esta passada setmana vam poder estrenar el nou estadi de l'Observatori i ara toquen els dos grans projectes que queden en este mandat i un dels quals segurament no es podrà acabar en este mandat, com són la remodelació dels carrers del casc antic i el mercat i la construcció del mercat de la cultura. Estem parlant d'inversions importantíssimes en tot el mandat i pel que fa a les dos grans que queden, voldria centrar-me en la remodelació dels carrers del casc antic, una inversió de 2,2 milions d'euros que es farà una actuació a 25 carrers del municipi, dotant-los d'accessibilitat. Estem parlant de 3,5 quilòmetres de vorera que es farà nova, una afectació a uns 12.000 metres quadrats de carrers del casc antic de Roquetes, en la nova instal·lació de l'aigua potable per a totes les cases. Com dia al principi, és una instal·lació que es fa a llarg termini, no es fa pensant electoralment, se fa per al poble i al final és una obra que ha de quedar per al poble i, com dic, segurament quan vindran les eleccions no estarà acabada. Hi haurà una part acabada, però la totalitat no estarà acabada. La previsió és que s'iniciï l'endemà mateix de les festes majors. Volem, i així estem treballant, en poder donar tota la informació a tot el veïnat, estar al costat de la gent en cada moment per a aquelles possibles afectacions que puguen sorgir. Ja també aprofito aquesta paraula per demanar les disculpes, perquè segurament que hi hauran molèsties i moltes, però que crec que al final quedaran uns carrers totalment accessibles. L'altre gran projecte que tenim d'aquest mandat és el Mercat de la Cultura, que es van fent tots els passos, i que també la previsió és que pugui estar acabat que pugui estar iniciat per a l'endemà de les festes majors i que este sí que pugui estar a la primavera del 2027 acabat. Una instal·lació accessible per a tothom al centre del poble que ens dotarà d'un espai per a poder fer moltes i moltes activitats i una d'elles també poder seguir fent venda de productes.
1: Aquesta és la primera intervenció del grup d'Esquerra, Ivan García, en aquest primer bloc, transformació urbana de Roquetes, carrers del nucli antic, mercat de la cultura i adquisició de nou sòl. És el torn ara del grup del PSC amb Josep Maria Beltrán.
3: Hola, bon dia a tothom. Jo, abans de començar, sí que voldria referir-me a explicar com me sembla d'exagerat als meus ulls, i de manera plenament teòrica, el títol d'este bloc, almenys si ens atenem al que s'entén per transformació com a concepte, és a dir, l'acció i efecte de canviar la forma, l'aspecte, la naturalesa o l'estructura d'alguna cosa o algú. Allò que anirem experimentant a Roquetes en els propers mesos no és ben bé una transformació, més bé... Més aviat és una actualització posada al dia de les moltes mancances detectades sobre el que nosaltres considerem aquell nou model de ciutat republicana. De les tres grans obres i projectes, que molt bé ha dit fa un moment el senyor alcalde i que les ha referenciat, que ens proposa el subtítol del bloc, només l'adquisició de sòl farà possible en un futur, i si hi ha voluntat política suficient, transformar Roquetes urbanísticament, dotar-la d'equipaments que no han existit en el passat. I si fem un resum de les tres obres que hi ha, el Mercat de la Cultura, 1.100.000 euros, els carrers del nucli antic, 2.200.000 euros, o l'adquisició de sòl, 250.000 euros. Aproximadament, són inversions que venen a pujar, si llevem el camp de futbol, la rehabilitació i, bueno, el camp de futbol nou, que es va inaugurar este dissabte, estem parlant de 3 milions i mig d'euros finançats, en part, per l'Ajuntament, per la Diputació i pel Govern de la Generalitat. Des del grup municipal socialista en fem una molt bona valoració amb aquells matisos que hem exposat en vegades anteriors al plenari i que ens deixen a un pas, segons el nostre parer, d'iniciar la veritable transformació urbanística de Roquetes. Aquella transformació que Roquetes demana fa massa temps. I aquí ens referim a tres aspectes que per a nosaltres són claus. L'habitatge públic, una via pública que ha de ser accessible i que ha de ser resilient climàticament, que ha d'estar pensada per a els i les ciutadanes, els i els vianants, i juntament amb aquells serveis i equipaments dels que avui no podem gaudir. I número 3, per no fer-ho més llarg, centre de dia o residència de gent gran o la piscina d'estiu que ha de ser el refugi climàtic del que Roquetes avui per avui no disposa. Cal emprendre les unitats, el desenvolupament de les unitats d'actuació, de les que l'equip de govern de moment no en vol ni sentir parlar. Cal urbanitzar cercant el consens dels propietaris i el suport públic. Cal fer créixer de manera ordenada i cohesionada la malla urbana. Cal intervenir en aquells disseminats que necessiten solucions als seus problemes i que avui tots sabem que tenen riscos i cal intervindre ja. Cal invertir tots aquells recursos i competències dels que disposem com a administració local en l'objectiu de la transformació urbanística. I només un exemple. Després, més avant, en un altre torn ja en parlarem. Però el pressupost del 2024 es va tancar en un romanent de tresoreria per a despesa general que s'enfilava al 1.776.000 euros. Que si això ho superposem en les partides del capítol 6, de les inversions reals, veurem que ens trobem en una inversió baixíssima que no arriba al 26%, per explicar-ho bé. És a dir, a la ciutadania ha de saber que l'any 24 teníem una partida de més de 3 milions per a invertir en inversions reals, se'n van adjudicar 1.826.000 i al final només n'hi van poder executar 826.000. I això ha creat dubtes raonables sobre la capacitat de gestió d'este govern. El passat mes de desembre, el govern d'Espanya aprovava el Real Decret 15/2025 que permet finançar inversions sostenibles emprant el romanent, explicitant i explicant molt clarament el text del decret que el destí del fons vagi principalment a programes com el d'habitatge públic i la seva rehabilitació. I aquí nosaltres hem de fer la pregunta, és a dir, pot explicar-me el senyor alcalde a què es dedicarà este romanent fins al desembre del 2027, que és el termini que permet el decret sobre les inversions de les entitats locals? El nostre ajuntament disposa d'una plantilla tècnica capacitada i solvent que molts cops veu desbaratats els seus esforços i el seu treball. El novembre del 2019, els serveis tècnics del nostre ajuntament van proposar una modificació del pla d'ordenació urbana que donava sortida a molts de problemes d'aquelles unitats d'actuació provenients de disseminats, que són aquells que creixen en sòl urbà no consolidat i que són aquelles construccions que acaben esdevenint habitatge habitual i en els que avui hi detectem riscos evidents. Què es va fer d'esta proposta? Dorm amagada al calaix dels mals endreços? Quina valoració en va fer en aquell moment el regidor d'obra pública quan la va tenir les mans? Un tal Ivan García? Com sempre, jo suposo que ho vam deixar per a més endavant i que més endavant hi en parlarem.
1: Aquesta ha estat la primera de les intervencions també de Josep Maria Beltrán, del PSC. Ara és el moment del torn de Movem Roquetes amb el seu portaveu, David Poll.
4: Gràcies, Paco. Bé, les obres que es faran ara, com ha dit el senyor alcalde, milloraran part del municipi, el que aquí s'ha titulat com a nucli antic, o l'alcalde també ha dit com a nucli antic. Jo el voldria anomenar nucli històric, no?, perquè és on s'iniciava Roquetes, perquè antic actualment tenim gairebé tota la ciutat, és a dir, no per culpa del nostre ajuntament, sinó la crisi es va portar per davant qualsevol tipus de nova obra al nostre municipi i ha deixat antiga molta part de la ciutat. Això ens fa pensar que en quin criteri ha sigut el que ha portat a escollir que sigui aquesta part l'escollida per millorar-la, no?, o per posar-la actualitzada a dia d'avui respecte a altres zones. I ho dic perquè temps enrere, des de moment vam presentar una moció que es va aprovar en les diferents zones de Roquetes on hi havia dificultats per a tota aquella gent de mobilitat reduïda. I vull explicar que no es tracta només de les persones que van en cadira de rodes, sinó qualsevol família que ha d'anar en un cotxet o qualsevol persona gran o no gran que tingui dificultat per moure's. Falten moltes rampes a moltes zones del nostre municipi. Voreres sense rampes, voreres malmeses. Ara sí, es farà una actuació, com ha dit el senyor alcalde, de 2 milions per poder millorar tota una zona central del nostre municipi. Però quedarà altres zones deixades, com pot ser la plaça de Raval Nova, que seguís esperant un bon manteniment, i resto de carrers de la Raval Nova, carrers de la Raval de la Mercè, carrers de la Raval de Cris, que segueixen esperant esta inversió. Crec que, senyor alcalde, tenim feina per davant els propers anys, estigui vostè o poguéssim estar algú dels altres a l'equip de govern. Sempre hem considerat des del grup de Movem que cal millorar les vies principals de la ciutat. Carrer Major, Avinguda Ports de Caro, Diego de León, Sagrat Cor de la Ravaleta, no mos hi veiem d'ell, com tampoc l'Avinguda Pare Romanyà. Una avinguda molt transitada cada dia entre setmana per tots aquells alumnes que van a les escoles o als instituts, però també quan arriba l'estiu tota aquella gent que es desplaça a la zona de festes. Mos fa falta ombres. Pronte, me sembla que en tornarem a parlar, ja ho va dir fa un temps la senyora Saura, de que alerta, a través d'una moció. Necessitarem zones perquè la gent se pugui protegir de sol, allò que diem sempre, els refugis climàtics. Dintre del que la paraula transformació, considerem des de Movem que hauria d'haver les ajudes a la rehabilitació. Portem dos pressupostos en què s'ha aprovat una partida dedicada a les ajudes de la rehabilitació. Rehabilitació d'habitatges per a que esta ciutat no quedi tan antiga com estàvem parlant ara, i que per ara no han aparegut. Sí que al senyor Josep Maria li volia dir com tenim la feina, perquè hi ha unes ajudes que venen del fons europeu que hauria de gestionar la Generalitat per a millorar l'eficiència energètica, façanes, sostres, finestres, climatització, accessos, estructures, i que per ara no han aparegut. És a dir, estem tots totalment aturats amb el tema de rehabilitació. Llavors, no sé qui esperen que rehabilite les ciutats. També el senyor alcalde ens ha parlat del mercat de la cultura, que en l'últim ple en vam parlar perquè feia una setmana que ens havien presentat el nou projecte. Com vam dir al ple, pot quedar molt atractiu, però hem de considerar que serà un espai limitat, serà un auditori reduït per a poder fer actes semblants als que es fan actualment a la Ravaleta. Guanyarem que tothom podrà anar al centre de la població i trobar-se dintre de Roquetes per poder fer actes i celebracions. Seguirem sense tenir un espai digne i gran per poder utilitzar com pot ser el nostre pavelló, que cada vegada que l'hem d'utilitzar hem de fer moure a la gent del vòlei o la gent del futbol sala. Caldrà en aquest espai del mercat algú que se'n faci responsable per obrir-lo, per tancar-lo, per cuidar-lo, perquè se pugui utilitzar fins i tot fora d'aquest apartat, perquè es pugui dinamitzar, ja que tindrem un espai així. I sobretot haurem de ser conscients, el mercat de la cultura comportarà que allí haurà d'assistir gent, no només la gent de Roquetes que assistirà a peu, sinó gent de fora que pugui venir, desplaçar-se i que haurà d'aparcar a algun lloc. És per això que li faig memòria al senyor alcalde que vam aprovar una altra moció que deia que els terrenys municipals els podríem començar a adequar perquè tinguéssim més espais i seguir buscant espais al municipi per poder utilitzar tant de zona d'aparcament com provisionalment per a zona d'esbarjo de gossos. Actualment aquests terrenys els tenim erms i hem d'evitar que se mos queden erms aquests terrenys, perquè la Generalitat no ha inclòs en el primer concurs per edificar estos terrenys que se cedien a la Generalitat. Caldria saber per què Roquetes n'ha quedat fora d'este concurs per construir habitatge social als solars municipals. Cal netejar-los i utilitzar-los bé, com deien, aparcaments i zones canines. Però aprofito per fer un oferiment. dintre de que passen els anys, i tenim un espai preciós, enorme, i on per fer celebracions mos estaria a molt pocs, que és, com és l'Alear, li hauríem de començar a donar-li una volteta més, a pensar en un nou projecte perquè l'Alear pugui donar espai a tota aquella gent de Roquetes que sempre està activa. Me refereixo sobretot a patronat de festes i resta d'entitats, perquè ben saben tots vostès que necessitem espais nous a la ciutat.
1: Aquesta és la primera intervenció també del portaveu de Movem Roquetes, David Polla. A continuació, la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura.
5: Bon dia, Paco, i bon dia a tots els que ens esteu escoltant, companys. En primer lloc, volia felicitar en aquesta casa que aquesta setmana passada va complir 39 anys de ràdio. Gràcies per la feina que feu, gràcies per la dedicació que va més enllà d'aquest estudi, i ho sabem. I ara només cal encoratjar-vos a seguir sumant i a continuar com ho esteu fent fins ara. Referent a aquest primer bloc, des de Junts, valorem positivament

0: que es troben en un estat millorable i per això pensem que cal mantenir aquesta aposta de transformació en el temps, però amb planificació i visió de conjunt del municipi. No es tracta només d'actuar en punts concrets, sinó que es tracta de pensar en quin model de municipi volem viure per al nostre futur més immediat i per al nostre futur a llarg termini. Un municipi que sigui més accessible, més amable per al vianant, amb més zones verdes i millor qualitat urbana. En aquest sentit, també pensem que seria interessant estudiar la transformació del carrer Major per convertir-lo en un espai més viu, més accessible, amb més arbrat, que convidi a passejar i a fer vida, a tenir aquestes ombres naturals que tant necessitem, tot i que ja sabem que amb aquest carrer Major tenim un hàndicap i és que és un carrer de pas i que potser s'hi hauria d'involucrar també algun òrgan supramunicipal. De la mateixa manera que pensem que s'ha d'actuar en el carrer Major, també caldria intervenir en certes vies importants com és el Sagrat Cor a la Ravaleta i d'altres. I aquí és on també pren especial rellevància l'adquisició del nou sòl. No és només una qüestió urbanística, sinó d'estratègica de municipi. Pensem que disposar del sòl permet planificar el futur de Roquetes en criteri, anticipar necessitats i generar oportunitats. És important poder fer habitatge perquè els nostres joves i les persones que volen viure a Roquetes i desitgen poder viure en la ciutat que els ha vist créixer necessiten i reclamen que es construeixi i el primer punt és invertir en aquest sòl. Respecte al mercat de la cultura, esperem que esdevingui un espai veritablement polivalent, obert i viu. S'ha parlat aquí, el senyor Poi també ho ha comentat, aquest espai necessitarà d'una planificació, d'una estructura i també volem que sigui un equipament que doni resposta a les necessitats de les entitats, de l'Ajuntament i de la ciutadania en general, però també un espai que aposti per una programació cultural diversa i de qualitat: teatre, música, activitats de petit format i en definitiva un punt de trobada cultural per a tothom que veurà com aquest espai que tenim al mig punt de la nostra ciutat que tingui altra vegada aquesta activitat dinàmica que creiem que tan important serà per al conjunt de la ciutadania.
1: I amb aquesta intervenció de Lídia Saura, de Junts per Roquetes i la Ravaleta, acabem aquest primer torn d'intervencions. De tota manera, si algú vol fer alguna intervenció per a al·lusions en aquesta temàtica.
2: Sí, Paco, si em permets, ràpidament, s'ha parlat de la compra dels terrenys. Avui, per fi, podem dir que els terrenys ja són els tres nostres. Ahir mateix vam perdre mig matí perquè quan fas tractes en la Sareb no saps mai com s'acaba. Ja podem dir que els tres terrenys són nostres i dimarts, us puc ensenyar l'agenda, tenim visita en l'arquitecte municipal per a veure quines actuacions s'han de fer i ficar-nos ja a treballar per a que netejar-ho i adequar-ho de la millor manera possible. I al senyor Beltrán li voldria dir que sempre ens recorda el tema de les unitats d'actuació, recordar que Roquetes és dels ajuntaments que es van involucrar i molt per a que es faci la reforma, i si vol parlar amb el seu president perquè el passat 20 d'abril no se'ls va veure molt ficats en la labor en oferiment de finançament per a poder donar solució a aquestes unitats d'actuació. I també dir-li que si vol saber com s'aplicarà el romanent de tesoreria d'enguany, és molt fàcil, s'aplicarà per a complir l'estabilitat financera que tant mos demana el govern del seu estat i que el que fa és ofegar els ajuntaments per a que el seu govern pugui seguir en les seues corrupteles i d'esta manera nosaltres estar lligats de mans i mànigues quan els números nostres són excel·lents.
1: Algú més per al·lusions en aquesta temàtica? Passaríem doncs ja al segon bloc, que és projecció de Roquetes a l'exterior, esports, turisme, ciència i cultura. I comencem aquest torn d'intervencions també amb el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ivan García.
2: Bé, doncs jo crec que ningú dels que estem a la taula, ningú de que els mos escolta, pot tindre avui en dia la percepció que de Roquetes no és una ciutat viva i dinàmica, i no és una de, i si parlem fora de la nostra ciutat, que tothom ens té com a referent i una ciutat, com dic, viva i dinàmica. Això és gràcies a moltes coses, principalment al nostre teixit associatiu, que és molt, molt i molt treballador i que el que fa és dotar de vida, i molta vida és el motor de la nostra ciutat. També i per què no dir-ho,

0: També perquè tenim un govern municipal que té com a objectiu projectar portes en fora també la nostra ciutat. Faré una breu pinzellada en esports, no cal dir-ho, que ja ho han parlat, la inauguració del nou estadi projectarà i molt l'esport del futbol a Roquetes, però hem d'estar molt orgullosos que el proper 26 d'agost Roquetes serà arribada d'una etapa de la Vuelta, un fet històric, fa molts i molts anys que a les Terres de l'Ebre això no passa, i que s'ha treballat molt intensament per a fer-ho possible, i la projecció a nivell mundial que donarà esta activitat esportiva és molt i molt gran. En turisme, fa poques setmanes s'ha fet la inauguració del nou tram, de la nova extensió de la Via Verda, que uneix Roquetes en la Ràpita, que estic segur que donarà tot aquell turisme que tant i tant necessitem, un turisme adequat, i un turisme adequat per la reserva de biosfera de la qual tenim la sort de formar-hi part, i una part de turisme que fa anys que estem treballant i que sembla ser, i aquí, senyor Beltrán, li dono les gràcies, no a vostè, sinó que a la consellera d'Universitats i Recerca, perquè està molt per la labor, per ajudar el nostre observatori i fer-lo, a part de la seva part científica, fer-lo la part turística, que crec que ha de ser també un motor per a la nostra ciutat. Enguany, quin millor any que fer-ho que en l'any de l'eclipse, el proper 12 d'agost. Tothom sap que viurem un eclipse i que el nostre observatori serà un centre de referència. I en cultura, tothom ho sap, Tradicionarius, Fira de Nadal, fem diverses fires, la Fira del Vi i Ebrefolk, al final és dotar d'activitat i dotar de vida a la nostra ciutat, per a que de portes en fora se vegi una ciutat viva i amb ganes de vindre a participar-hi.
1: Moment ara del torn del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán, el seu temps.
2: Sí, gràcies. Jo la veritat és que, i ja bé ho ha dit el senyor alcalde, que si tenim present el calendari d'enguany, el d'estiu d'enguany, podrem admetre i reconèixer que Roquetes està de moda, per així dir-ho. La projecció exterior de Roquetes es veurà molt reforçada aquest estiu, amb esdeveniments i activitats, més enllà de la inauguració del tram de la Via Verda o de la inauguració del nou camp de l'Observatori, en esdeveniments i activitats, com anava dient, que es preveuen multitudinàries i que s'acabaran concentrant en un mes, i això és important en quant al calendari, en un mes que tradicionalment Roquetes se buidava, que és el mes d'agost, quan s'acaben les festes, i per tant tothom marxa a la muntanya i a la segona residència. Començarem el primer cap de setmana de juliol en aquells discursos farcits del xovinisme local de les millors festes del món. Passarem a la convocatòria d'un eclipse que plega l'interès planetari, per dir-ho d'alguna manera, i ho acabarem a finals d'agost en una final de la Volta a Espanya que es promet brillant i seguida a les televisions de tota Europa. Els dos caps de setmana de música d'arrel en seran la cloenda d'un estiu hiperactiu per a Roquetes, i jo crec que arribats a aquest punt no es pot demanar més. Bé, no es pot demanar més. Sempre es pot demanar més. Si deixem de banda les festes majors, a Roquetes i la Ravaleta, que són esdeveniments i programacions de més proximitat, podríem dir que tant l'eclipsi del dia 12 com el final de la Volta a Espanya del dia 26 prometen visitants a Roquetes durant el mes d'agost amb concentracions importants els dies dels mateixos esdeveniments. Nosaltres, com a grup socialista, jo com a portaveu de l'eclipse, no disposo de dades. Sé de la implicació de la consellera en aquest aspecte i de la millora de l'observatori com a element per a la promoció turística del municipi. Però de la Volta i de l'empresa que organitza d'Unipúblic sí que en tenim dades, perquè són dades obertes, són dades públiques i que tothom les pot consultar. La Volta mobilitza de l'ordre de 3.000 persones que es desplacen de manera itinerant durant les 3 setmanes que dura l'esdeveniment, en un negoci global que supera els 7 milions d'euros i un volum de negoci per a la ciutat final d'etapa calculat en uns 300.000 euros de l'any 23, que són les últimes dades que jo he trobat disponibles. Bàsicament, este volum de negoci es troba en hostaleria, pernoctacions i gastronomia per als equips organitzadors i el públic aficionat. I ara ve aquella pregunta que sempre és incòmoda. Quantes places hoteleres pot oferir Roquetes a la Volta? Zero. Podrem retenir alguna part de l'oferta gastronòmica? Jo crec que tampoc, humilment i des de la meva perspectiva. Los roqueteros i les roqueteres han de saber que una cita com pot ser el final d'una etapa, que és una de les tres grans voltes d'Europa, que són les rondes ciclistes europees, passarà per Roquetes com la caravana de Mr. Marshall per Villar del Río, no sé si se'n recorden, d'aquella pel·lícula de Berlanga dels anys 60. En 20 anys, el govern republicà no ha disposat de temps per a pensar i executar les Roquetes dels 10.000 habitants, que sé que és un concepte en el que no tothom hi estem d'acord, però que els socialistes el mantenim, ni els recursos que hi manquen. Tampoc ha estat capaços de crear i facilitar les condicions necessàries que possibiliten la inversió privada per a les Roquetes del segle XXI.
1: Aquesta ha estat la primera intervenció en aquest segon bloc, també de projecció de Roquetes a l'exterior. És el torn ara de David Poll, de Movem per Roquetes.
3: Gràcies. Jo no em vull centrar ara en aquells moments anecdòtics que enguany podrem tenir, perquè crec que d'això no viurem. Sí que ens donarà una projecció puntual, però hem de pensar més endavant. I sí que els convidaria a tots els que estem aquí, fins i tot els que ens escolten, que facin una busqueta als cercadors d'internet, per exemple Google, i ens posin Roquetes. S'assoraran al vore que les imatges que apareixen són Tortosa, que el que ens recomana són visites per Tortosa. Aquí alguna cosa està fallant. Massa Tortosa a la informació de Roquetes. Què destaca dintre d'estos cercadors quan busques Roquetes? La pujada a Caro, els ports i l'Observatori de l'Ebre. És el que més fa referència al nostre municipi i d'allò que més hem de presumir perquè és envejable. Fora d'això, com a projecció exterior de Roquetes, què atrau visitants a Roquetes? El vòlei de Roquetes, per la quantitat d'equips que té, el Club Deportiu Roquetenc, per el mateix tema, la Caribú, perquè porta molta gent de fora i en un futur alguns faran parella aquí i igual se queden a Roquetes, els cinemes Oscars, molta gent de fora segueix venint a Roquetes a veure el cine, les nostres festes majors, com ha dit el senyor alcalde, referents, la Festa Pride, no l'oblidéssim, un referent també al nostre territori, i l'aparcament d'autocaravanes, que tothom pot comprovar que està sempre abarrotat. Què fem com a municipi, què fem com a ajuntament, com podem millorar-ho? Vòlei de Roquetes, necessitem fer una inversió que sigui suficient per a donar suport a aquest club, en lo bé que està funcionant i a la categoria que el tenim. Això és envejable per a moltíssimes ciutats que mos quintipliquen i mos multipliquen per 10 els habitants que tenim. Roquetenc, acabem de fer un estadi preciós, però sabem tots, mos falta un bar en condicions, i això sabem des de l'anterior reforma que va quedar allí buit. La Caribú l'hem de convertir en un espai segur per a tothom que vingui a Roquetes. I en això hem de col·laborar des d'Ajuntament a empreses privades. El mateix que diríem en la zona del Cine Òscar. Les festes majors necessitem cuidar molt el patronat. Moltes vegades potser la sensació és que l'explotem o on passem. La Festa Pride necessitem que inclogui a tots els públics, que no exclogui. I l'aparcament d'autocaravanes, ja que està tan poblada i ens va molt bé a la ciutat, cal que seguim invertint en ella en espais d'ombra per a totes aquelles caravanes que hi ha. En tot això, invertim prou en projecció de Roquetes? Cuidem prou allò que ens representa? La sensació és que n'hi ha una part que queda com de deixadesa i que l'alcalde l'ha nombrat anteriorment, la part de la Via Verda. La Via Verda que passa per el nostre municipi és perillosa en quant a que n'hi ha molt de tram que o va per dalt la vorera o circula tocant els vehicles, porta confusions, la sortida a la rotonda de la biosfera. Algú ha posat cartells perquè tothom tingui clar per on té que anar, és a dir, no està ben indicada, i sobretot la tenim desconnectada de la nostra ciutat. Apareixem per la zona de Mangraner, poden aparèixer per la zona de les Rosites o per la Vall de Safana, el que acabem de comentar del perill que comporta. Seguim insistint des de Movem que hauríem d'invertir en este pas de la Via Verda pel municipi per fer-la segura i per connectar-la en el resto de la ciutat.
1: És el torn ara de la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura.
4: Bé, en aquest àmbit cal reconèixer, i des de Junts reconeixem els esforços que s'estan fent per part de l'Ajuntament, de l'equip de govern, per projectar Roquetes, esdeveniments com l'eclipse solar, la Vuelta o la recent inauguració del camp de futbol, l'estadi l'Observatori, que, per cert, els volem felicitar, ja que era una reivindicació històrica i ha quedat realment bé. I referent a l'eclipsi, justament aquests dies, jo sóc una amant de l'astrofotografia, respecte a l'eclipsi volia fer un incís, i és que justament ahir, avui i demà, són dies perfectes per assajar si es veurà l'eclipsi bé o per escollir la zona des d'on veure'l. Molts municipis del territori han fet difusió d'aquest fet, i Roquetes, que es va dir que seria un punt ideal i on a més tenim l'observatori, que serà un centre de referència, no se n'ha dit res al respecte, i em sap greu que primer es digués que s'apostaria per fer activitats i per dir que Roquetes faria moltes coses al respecte i entorn a l'eclipse, i ara de cop no sabem què ha passat, però s'ha anat com neutralitzant, i sí que sabem que hi haurà l'eclipsi, però no sabem gaire cosa més, i pensem que són coses que s'han de tenir en compte, ja que tothom hi parla de l'eclipsi, i tenim aquí el centre de referència, que és l'observatori, i bé, pensem que caldria treballar-ho una mica més. Dit això, parlant de la projecció de Roquetes, aquesta s'ha de consolidar com una estratègia clara, i com dèiem abans i parlàvem abans del mercat de la cultura, aquest pot ser una gran oportunitat per atraure activitats i espectacles de nivell que generin també moviment i dinamisme al municipi, que no només parlem de festes, sinó que parlem d'altres activitats culturals que es poden dur a terme i que també ens poden posar en el punt del mapa. Pensem que és positiu continuar apostant per aquells festivals i esdeveniments que realment tenen retorn a la ciutat, que porten públic i generen activitat econòmica, com serà la Vuelta enguany, com ho és tots els anys el Prat, les nostres festes majors, que és, sense cap mena de dubte, ja ho han dit els meus companys, les festes de referència al territori indiscutiblement, però al mateix temps, i saben que sempre em repeteixo com així una mica, em repeteixo un bucle, que cal fer una reflexió, i ho he dit molts cops, sobre aquells que no acaben de funcionar igual i que suposen una despesa important, però que no tenen el retorn, no tenen el retorn esperat a la ciutat, i que s'hauria de replantejar per tal d'optimitzar recursos i fer una gestió més eficient.
1: Abans de tancar aquest bloc per a parlar de la projecció de Roquetes a l'exterior, algú vol fer alguna intervenció per al·lusions? Ivan, sí, d'Esquerra?
0: Sí, no per al·lusions, sinó per explicar perquè ha sortit el tema de l'eclipse i perquè Roquetes no està fent res, i és així, no està fent res, i és molt fàcil i crec que la gent ho entendrà. Roquetes no és dels municipis que s'han escollit perquè té molta part del terme on no hi haurà visibilitat, i per això hem sigut exclosos, i això s'entén, i el que ens estan dient, transmetent des de la Generalitat, que tota aquella activitat que nosaltres volguéssim tirar endavant no tindrà la seguretat garantitzada. Dit això, crec que ningú dels que estem aquí se ficarà a fer activitats macro sense tindre seguretat garantitzada, que, i és molt comprensible, aquesta seguretat estarà destinada als municipis que han estat escollits. Dit això, a l'Observatori hi haurà molta activitat, però al final és activitat protocolària, sembla ser que el govern de la Generalitat estarà aquí, i activitat científica, que vindran premis Nobel i vindran els millors científics mundials a fer l'estudi de l'eclipsi aquí. Fora d'aquí, doncs la població, haurem d'anar a buscar un lloc per a veure'l, però activitat com a tal, organitzada en este cas per l'Ajuntament, segurament que farem alguna cosa, però no com a activitat com a tal, perquè la responsabilitat és totalment nostra i no tenim, estem parlant de Mossos, ambulàncies, bombers, estaran tots destinats a tant d'estar, que és on estarà la màxima afluència de gent, i no anirem a prendre mal.
1: Sí, alguna intervenció més des de Junts?
0: Sí. Ah, sí, digues.
4: No, també és una puntualització. Volia que ho expliqués, volia que s'expliqués, perquè jo sí que me'n vaig veure amb el mapa, que probablement des d'aquí visibilitat poca, però les perspectives fa 6 mesos era que hi hauria una visibilitat pràcticament del 100%. Des del moment en què es diu que la visibilitat serà pràcticament del 100%, s'engega un protocol de farem activitats, farem les ulleres homologades per tal que la ciutadania el pugui gaudir i tal, i clar, crec que faltava aquesta informació de dir ha passat que des del 100% que mos dien fa 6 mesos les estadístiques, ara s'ha vist per la trajectòria del sol que no serà d'un 100% i que hi haurà molt poca visibilitat des del nostre municipi. Crec que la gent un fet que és històric, que és mundial i que tenim la sort de tenir un territori on es verà bé, crec que calia fer aquest matís, de que primer pensàvem que sí, que ho viuríem aquí com els més privilegiats, i malauradament no serà així. Ja està, només volia dir això.
1: Si ningú més vol fer cap intervenció, doncs passaríem al bloc de temàtica lliure. Abans, però, el recordo del temps que disposen per cada un dels nostres contertulians. El grup d'Esquerra disposa de 8 minuts 32 segons. El grup del PSC tindrà 4 minuts 54 segons. El grup de Movem Roquetes tindrà 4 minuts 21 segons. I finalment, Junts per Roquetes i la Ravaleta disposarà de 5 minuts en 5 segons. I en aquesta intervenció de temàtica lliure, el torn d'intervenció, com hem dit anteriorment, serà a l'inversa, és a dir, que Junts per Roquetes i la Rauleta és el seu temps.
4: Bé, en aquest últim bloc vull tornar a posar el focus en qüestions del dia a dia que preocupen a la ciutadania. Soc aquí la pesada del grup, ja ho sé, però ens preocupa la seguretat i l'incivisme que s'està vivint. No pot ser que cada setmana hi hagi problemes d'incivisme. Hi ha incivisme que evidentment no es pot evitar, i no es pot previndre de cap de les maneres. Hem denunciat també en plenari, conjuntament tots els grups, totes aquestes pintades, totes aquestes enganxines que ens anem trobant de caràcter feixista, el qual rebutgem fermament. Estem arribant a uns extrems que pensem que ningú dels que estem aquí, i moltíssima gent de la que ens està escoltant, espero que tothom, no hi volem arribar. Ho hem de lamentar, però també hi ha actes incívics, hi ha problemes incívics que passen els caps de setmana, per les nits, i que hem d'intentar treballar i evitar d'alguna manera. És evident, torno a repetir, que no tot està en mans de l'Ajuntament, però pensem i continuem pensant que cal reforçar la presència policial en certes hores i en certes zones on sabem que són susceptibles de que puguen passar alguna cosa i que puguen haver problemes, perquè tot això causa molt malestar a la ciutadania, causa molt malestar als veïns, i no podem estar sempre amb aquest ull i amb aquest all. I és una cosa que a nosaltres ens preocupa moltíssim. Dit això, saben que nosaltres hem sigut crítics amb la presència policial, amb patrullar pel carrer a peu. Sabeu que és una cosa que nosaltres hem demanat moltíssim. Cal dir que últimament, almenys pel carrer Major, que és on més vida faig jo personalment, se'ls veu més a peu, se'ls veu parant a molts de patinets elèctrics que no complixen la normativa, se'ls veu actuar, i des d'aquí volia fer un reconeixement a la tasca policial, perquè tant s'ha de dir quan una cosa pensem que s'ha de millorar, com també s'ha de dir quan pensem que les coses se fan correctament. D'altra banda, també volia destacar positivament que s'hagin començat a aplicar mesures relacionades amb l'ordenança de tinença d'animals, una demanda que des de Junts hem defensat des de l'inici de la legislatura. Aquest passat cap de setmana es va fer una passejada, es va repartir un díptic informatiu per tal que la gent conegui la normativa. També se van repartir una sèrie d'estris per a la gent i sobretot perquè la gent l'utilitzi, no perquè se el que diguin els mobles de casa, que ja sabem que molts es queden als mobles de casa. Pensem que era molt important que s'havia de fer pel bé de la convivència. Esperem que aquesta informació arribi a tota la ciutadania i que això no es quede només aquí en aquesta actuació puntual, però agraïm públicament que finalment això s'hagi dut a terme. Dit això, encara queda molta feina a fer en altres àmbits. Un exemple clar és el de les barreres arquitectòniques, ho ha parlat abans el senyor Poi. Parlem d'accessibilitat, d'igualtat d'oportunitats, i això no pot quedar en segon terme, i per tant els demanem que ho facin possible, perquè això també forma part de la transformació municipal. I finalment, em comença a preocupar la manca d'informació en un aspecte clau ara que ens acostem a l'estiu. També s'ha penso que s'ha fet una petita pinzellada aquí. No tenim novetats de la zona d'aigües ni sobre els refugis climàtics. En un context de calor cada vegada més intensa, són mesures necessàries per garantir el benestar de la ciutadania, especialment dels col·lectius més vulnerables, i a més fou un compromís adquirit per l'equip de govern quan vam negociar pressupostos, i per tant esperem tindre notícies aviat.
1: I ara és el torn de David Puig, que és el portaveu de Movem Roquetes.
3: Sí, responent a la senyora Saura, jo crec que això de fer altaveu de que hi ha seguretat en civils més Roquetes, crec que no és positiu. Des del nostre grup considerem que aquesta situació ara pot ser sigut puntual aquí en el nostre municipi, però que hi ha cert sector polític que vol fer veure de que les ciutats són insegures, de que la gent que està arribant de fora porta problemes, i això de que cada setmana puguen estar passant coses, jo crec que en això no hem d'anar en bastant de compte. Fets n'han passat sempre, sempre. Abans no hi havia tanta gent potser de fora, igualment passaven coses que es trencaven, valles, bancs, arbres, senyals. Avui dia ha canviat una miqueta la societat, els patinets estan comportant molts de problemes, no? Li reconeixo, i per això s'ha treballat perquè la policia estigui atenta. Dintre de tots aquests malestars que apareixen dintre de la ciutat i la gent ne parla, vostè n'ha fet també una explicació, el tema de les ocupacions. Les ocupacions són un problema a la nostra ciutat també, però què mos arriba a portar que hi haguen ocupacions a la nostra ciutat? Abans n'han parlat. La deixadesa dels habitatges, la deixadesa de la ciutat. És a dir, on s'estan ocupant? Normalment, en aquells habitatges que es veien que estan abandonats, que no hi viu ningú, al cap del temps que acabem veient una cinta de la policia que s'ha tancat perquè algú ha intentat entrar-hi. Segurament que si aquests habitatges estiguessin en bones condicions seria molt més difícil que algú s'atrevís a entrar a ocupar-los. És per això que des del nostre grup sí que som més curosos en el tema de parlar d'aquests temes d'incivisme, d'inseguretat, de que hi ha una problemàtica dintre la societat, perquè la problemàtica sempre ha estat, i ara sí que recentment han passat algun acte puntual que tothom n'ha parlat, i quan passen coses d'aquestes tothom ne parla, però considerem que Roquetes és una ciutat bastant, bastant segura per a poder viure i passejar pel nostre municipi. El tema que nosaltres voldríem tocar des del grup de Movem és que hem vist que últimament hi ha certs errors de protocol, d'acord? Que sembla que al tenir molts actes sembla que el protocol no acaba de complir les expectatives. I ho diem perquè n'hem parlat molt avui del tema de la inauguració del camp de futbol. A la inauguració del camp de futbol se va convidar als presidents del Club Deportiu Roquetenc, però no se'ls va convidar a poder estar dintre l'acte, en el moment d'inaugurar la placa, assentats a la grada o poder participar del que es feia.
0: Si, que... si permet, lo rectifico, eh? Mm. Bueno, lo rectifico, li dic la meva versió. És un acte d'inauguració d'un equipament municipal i el que s'invita és el president actual. Qui ha d'invitar a tots la resta de presidents és l'entitat.
3: Pues per això discrepo, és a dir, com a nosaltres ajuntament hem de fer...
0: El protocol és d'això.
3: Sí, estem inaugurant una instal·lació que fins al moment, qui el 99% l'ha utilitzat és el Club Deportiu Roquetenc, i com parlàvem, hi ha hagut molts presidents que han lluitat perquè pogués estar este camp. Deixar-los a la grada en segona plana se suma a actes com han pogut veure quan ha faltat un reconeixement a diputats, a consellers o parlamentaris, a exalcaldes que se senten a segona fila. Considero que la quantitat d'actes que té actualment el nostre municipi recaude una millora a l'àrea de protocol per a poder complir i demostrar que com a ajuntament sabem tenir respecte per totes aquestes figures rellevants.
1: El torn ara del portaveu del PSC, Josep Maria Beltrán.
2: Sí, i, bueno, jo com me toca el tercer i sóc el penúltim en este cas, hi ha coses en les que evidentment hi passaré per damunt. Jo sí que volia fer un petit incís en el tema de la seguretat ciutadana i dir que Roquetes és una ciutat segura, molt segura, i que dels tres últims incidents que hem tingut recentment, val a dir que ho dic perquè a vegades el que es fa és emparellar la inseguretat en segons quina gent, i jo el que dic és que d'aquests tres últims incidents dos dels protagonistes no eren justament allò que molta gent diu, gent de fora, que és gent de Roquetes en tots els drets i deures. També volia...
4: Disculpa una cosa, sí. Perquè ja abans me volia esperar.
2: Sí, sí.
4: Jo no he dit en cap moment que hagin sigut incidents provocats per gent de fora, només he dit que hi han hagut i hi han actuacions incíviques, que hi ha problemes d'incivisme, que això no significa que no sigui una ciutat segura, sinó que estan passant coses que preocupen a la gent, simplement. I ja està. Només volia fer aquesta puntuació perquè s'està ficant en boca meva coses que jo no he dit.
2: Gràcies, senyora Saura, pel matís, se li agraeix. I després també jo també volia parlar dels, com no pot ser d'altra manera, dels refugis climàtics, tampoc ne faré, ja s'ha dit aquí, volia parlar dels refugis climàtics i de la transició energètica, només fer dos apunts. Avui per avui del pla territorial per a la implantació de les energies renovables, apagada informativa i no sabem com impactarà Roquetes. I dels refugis climàtics sí que tinc a dir una cosa. Primera, Roquetes no disposarà de la piscina d'estiu, que és el refugi climàtic, per excel·lència, i segona, tenim dos centres...
0: El primer bloc mos ha dit que a l'estiu tothom se'n va a la muntanya, sí. A la seva piscina, ho ha dit vostè, m'ho ha notat, ho ha dit vostè.
2: Los que entenen com vostè, vull dir, els que no entenen no poden.
0: Vostè no sap el que tinc ni el que deixo de tindre.
2: I, d'altra banda, una cosa per a ficar un petit exemple. Roquetes té dos centres escolars que no estan climatitzats, i aquí jo vull ficar un exemple que és molt clar.
0: Com dia, està sol·licitat al departament.
2: Un informe del Consell Comarcal presentat no fa massa dies. És a dir, ja veureu com la climatització de l'Ajuntament s'arregla molt més ràpid que la climatització dels centres escolars, on personal docent i alumnat hauran de passar calor al mes de maig.
0: Perquè depèn de l'Ajuntament. És un debat, vull dir que podem debatre.
2: Sí, no, està clar. Veig que al senyor alcalde no li agrada el que li dic, però ara encara li agradarà menys, perquè haurem de parlar de gestió pressupostària, i només era per a ficar, quan vostè dia, el tema del romanent. Miren, entre els anys 24 i 25, perquè són quan se pot fer una mirada més llarga i es pot fer una valoració de la gestió, només cal dir, i ho dic perquè aquesta és una tendència d'este grup municipal, només cal dir que entre els capítol 1 i el 2, és a dir, entre la despesa i corrent i els salaris, hem tingut que reforçar les partides d'aquells pressupostos que mos aprovem i que mos dissenyem nosaltres mateixos i que aprovem per majoria absoluta, hem tingut que afegir 700.000 euros perquè no hi arribàvem, sobretot en despesa corrent, que no hi arribem mai, gastem el que no tenim. Això sí, en quant a l'execució de les inversions, és a dir, aquelles inversions reals, el 24 vam executar un 25,96% i el 25 un 44,57%. Incapaços d'executar els pressupostos que nosaltres ens dissenyem a principis d'any. I faig una pregunta, ja que s'ha parlat del romanent i que diu que el romanent a Espanya roba, bueno, ja sabem quin és una mica el fil argumental de l'equip de govern. Jo només pregunto, i ho pregunto a tothom que mos estigui escoltant, si Roquetes pot viure, avui per avui, en els comptes que té, en saldos de dubtós cobrament que superen els 2 milions d'euros. A partir d'aquí, vostès facin els comptes, vegin com se gestiona econòmicament aquest ajuntament i vegin si podem anar millor o no.
1: Ara és el torn de portaveu d'Esquerra Republicana, Joan García.
0: Bueno, per a contestar, abans de parlar de, com diria aquell, he venit a parlar de mi libro, per a contestar, estic d'acord en el que s'ha parlat del tema d'incivisme. No som una ciutat, dels fets que puguen semblar que passen coses com a tot, però que tenim la sort de que la majoria d'estos fets s'acaben resolent i que crec que Roquetes acaba sent una ciutat segura. Tornar-li a repetir, senyor Beltrán, i ho sento que li digui, però està sol·licitat, diria que més d'una vegada, la instal·lació d'aires i condicionats als centres educatius. Els centres educatius, que instal·la l'aire condicionat, és qui ho gestiona, que en aquest cas és el Departament d'Ensenyament, que també avui mateix ha enviat una carta per a recordar-los que fa com a 15 anys se'ls va cedir uns terrenys i que se promet una ampliació de l'institut que sembla ser que tardarà encara 2 o 3 anys i que tenim cedit un edifici com és la Ibèrica.
2: Les escoles de primària són de titularitat municipal.
0: L'edifici sí.
2: Vinga.
0: Sí. Les pissarres que les fica. I els ventiladors que la van comprar l'any passat, que els va comprar?
2: Passe pantalla, senyor alcalde.
0: No, passe pantalla, no. Si l'any passat érem incapaços de ficar aire condicionat i van comprar ventiladors, doncs els mateixos que van comprar els ventiladors senyal que són els que han d'instal·lar aire condicionat.
3: El que passa que la discussió d'alguns i els altres, el centre, seguiran sense...
4: Sí, els que tenen caos són els crios.
3: Sí, sí.
0: Sí. Bé, jo el que volia parlar en este bloc és la capacitat, i aquí sí que podem, com a equip de govern estem contentíssims, és la capacitat de, per molt que a molts no els agrada, d'aconseguir este finançament d'altres entitats. Això és picar molta pedra i moltes vegades aconseguir finançament de governs que no són del nostre color, com és el cas, com han pogut veure recentment, en la remodelació de l'estadi municipal. I també tenir l'orgull de pertànyer a un partit que quan està governant en ens superiors, quan surten línies d'ajudes, surten pensant en tothom i per a tothom per igual, no els amiguets dels meus amics o aquells municipis que sé que em donaran més vots. Parlo principalment pel pla Impuls Dipte, un pla que este mandat a Roquetes, per exemple, han passat de 850.000 euros en l'anterior mandat a 1.380.000 euros en este. I no ho ha passat Roquetes perquè la presidenta de la Diputació és d'Esquerra Republicana i a Roquetes governa Esquerra Republicana, no. Tots aquells municipis de la demarcació han pogut veure com ha crescut este pla Impuls Dipte. Al final, les coses, perquè en els altres blocs sentia parlar i sembla ser que tenim una màquina de fer diners i aquí tot ho faríem, però esta màquina jo vos asseguro que l'he estat buscant per l'Ajuntament i no l'he trobat, la veritat. Però sí que hi ha administracions que tenen molts més diners que nosaltres i a les que ens toca acudir. Com dia, l'Impuls Dipte importantíssim, 1.380.000 euros que permetrà fer moltíssimes coses a la nostra ciutat en este mandat. Les nominatives, les famoses nominatives, aquelles subvencions de la Diputació, que recordo que són subvencions nominatives d'un grup municipal. Que el que passa que són subvencions que tot el municipi se n'acaba beneficiant. Estem parlant de 300.000 euros, per exemple, per la remodelació del camí del mig, 180.000 euros, m'hagués agradat que fossin 300, però al final han sigut 180.000 euros, per al mercat de la cultura, 300.000 euros que van arribar per al pla d'estació, 250.000 euros que arriben per al camí de Sant Francesc, estem parlant de quantitats molt importants per a poder fer actuacions. N'arribarà una de, m'hagués agradat dir-ho avui, però no m'han deixat, però n'arribarà una de molt i molt important per a una entitat del nostre municipi, molt i molt, quan dic molt i molt important, i que estic segur que farà es despegar no només a l'entitat, sinó també al municipi. N'arriba una altra.
3: Veu com sí que n'apareixen de diners?
0: I tant, no? I tant. Quan se treballen, sí.
3: Rascant, les subvencions apareixen.
0: Quan se treballen, sí. N'arriba una importantíssima, l'OPUOS, que en este cas la destinem al mercat de la cultura, de 533.000 euros, un gran PUOS. La llàstima és que era de 750, perquè el PUOS, cal recordar que el canvi de govern de la Generalitat estava tot preparadet, i en este cas a Roquetes arribaven 750.000 euros, i coses que passen, de 750, mos retallen 217 i mos quedem en 573. Recordar que estos 217 se quedaran a l'àrea metropolitana, que és on estan els vots socialistes. Estem esperant, fa també dos anys, subvencions importantíssimes. El passat mandat vam tindre una subvenció de 85.000 euros per polítiques d'igualtat. També estava preparada, però de moment ni està ni se l'espera. I al final la feina que tenim els polítics, a part de barallar-nos i estar sempre enfadats, és això, és buscar els diners que puguen arribar al nostre ajuntament per a poder tirar endavant totes aquestes nostres polítiques. A part d'aquests diners, també és treballar per a que empreses puguen vindre al nostre territori, i també podem dir orgullosos que en els darrers mesos hi ha dos grans empreses, estem parlant de vora de 200 persones que han vingut a treballar al nostre municipi. Una, ho sento, és Locopate, no és una empresa, és una entitat, però que al final està treballant moltíssima gent, i l'altra és, ho podem veure tothom, és Sanir, que s'ha instal·lat en este cas a l'Arrabal de Cristo. M'agradaria també recordar, parlant de subvencions, aquella que tanta il·lusió mos feia i que per això vam declarar un becil al mercat de la cultura, però sembla ser que no ha sigut prou i el Departament de Cultura actual pues no me l'ha pogut donar. I l'altra, que també tothom se va omplir la boca de que no marxarem, com era la frase, no marxarem de les Terres de l'Ebre fins a que cap camí estigui igual o millor que el que estava abans dels aiguats. Doncs mira, com ja sabíem el que passaria, només vam demanar 180.000 euros, dels quals encara no tenim la resolució, m'en donen 67.000. Jo crec que algú li hauria de caure la cara de vergonya quan després hi ha altres municipis del territori on encara estan treballant les màquines arreglant-ho. I això a algú li hauria de caure la cara de vergonya de només treballar a segons quin color polític governa a cada municipi. Algú li hauria de caure la cara de vergonya.
1: I amb aquesta intervenció d'Esquerra Republicana arribem gairebé a la recta final d'aquest debat. Ens queden encara alguns minuts i segons per a que els nostres contertulians els aprofiten en aquesta última intervenció, que començarien també per la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta. En aquests moments li queden 12 segons tan sols a Junts per Roquetes i la Ravaleta, 59 segons al grup de Movem Roquetes, 1 minut 28 segons per al PSC i finalment per a Esquerra li quedarà 1 minut 47 segons. Així que aprofiti aquests 12 segons que li queden la portaveu de Junts per Roquetes i la Ravaleta, Lídia Saura.
4: Res, molt breu. Gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Me sumo a les paraules de l'alcalde. Algú li hauria de caure la cara de vergonya de fer el que han fet en els camins municipals.
1: Moltes gràcies per la seva aportació. Ara és l'últim torn, el portaveu de Movem Roquetes, David Poll.
3: En conclusió, per a nosaltres, Roquetes és una ciutat que la movem la població, des del patronat de festes i les comissions de festes, entitats, associacions, clubs esportius, en participacions al màxim, com han pogut veure aquest esdeveniment, i en civisme. Això mereix que governi qui governi l'Ajuntament respongui a les necessitats del municipi, cuidant els carrers, els camins, les voreres, clavegrams, serveis essencials, instal·lacions, etc. Des del grup de Movem, agrair a totes aquestes persones que dediquen part del seu temps per fer gran la nostra ciutat i per cuidar-la, perquè la puguem disfrutar, i animar al nostre equip de govern, que sabem que tenim, recordem que tenim quatre persones que s'hi dediquen a això, a que siguis que tractant precisament a aquestes entitats, a aquesta gent que cada dia està pencant pel municipi, a sumar, i a que pensi que, com ha dit abans al principi de tot, una frase que ha dit el senyor alcalde, no electoralment, quan ha dit lo d'Esquerres, d'acord, sinó per la millora de la nostra ciutat.
1: Darrera intervenció, ara del portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Beltrán.
2: Sí, Roquetes creix quan els governs socialistes invertixen al municipi, i faig un fàcil recordatori: camp de futbol, llar d'infants, carrers, llei de barris, placura per a la dependència. No com els anteriors 20 anys on governs del llaç coronagrocs mos han tingut marginats de l'activitat econòmica i política. Dir-los altra vegada, és dir, quan parlem de corrupció hem de parlar en ets i uts i sent honestos. Vostès el que han de fer és mirar la corrupció de la DGAIA.
5: No en parli
2: el
5: avui.
2: El seu govern de la DGAIA va escapar-se...
5: Avui no en parli de corrupció.
2: 174 avui milions d'euros.
5: No pot parlar
2: de
5: corrupció.
2: I parlen la directora general, que és del seu partit i viu al poble. Vull dir, pot parlar en ella, eh? 174 milions d'euros de diners que anaven als més vulnerables, que és el pitjor que ens pot passar. Miren, no ho faré més llarg. Només dir que la democràcia, i per a nosaltres, per als socialistes, és el millor dels sistemes possibles perquè admet la correcció de l'error. És un sistema que és permanentment millorable i d'aquí s'entrau que és el millor dels sistemes possibles. Contrastar idees i programes, valorar la proposta d'alternatives és dels exercicis més saludables per a tota la ciutadania, també per a la de Roquetes. A Roquetes, el model republicà dona símptomes d'esgotament, fatiga de materials, temps tindrem de discutir-ho i proposar alternatives si s'escau per a corregir l'error.
1: I ara també és la darrera intervenció d'Ivan García del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
0: Mira que avui no volia parlar de corrupció perquè puc entendre que avui hi ha gent afectada per aquest tema, perquè en tot el que està sortint, que vostè del PSC i el PSOE me tragui la corrupció avui és de juzgat de guàrdia, però bueno, tinc més coneixement que vostè i ho deixaré per a vostè, que prou pena tenen de tot el que estan passant i tot el que ens estan robant en este país i en aquest estat al qual ens toca pertànyer.
2: Jo de la corrupció de la DGAIA i d'Esquerra Republicana no en deixaré parlar.
0: De moment no hi ha ningú que estigui acusat de res. Bueno, n'hi ha que sí, que vaig veure l'altre dia un ministre que quasi plorava. Senyor Poll, no dubti que el tracte en les entitats mai és electoral. Mai. Ni manant natros mai ho ha sigut ni ho serà, manant natros, bueno. Altres coses era que passaven, però manant natros intentem ajudar a tothom per igual dins, com sempre els dic, i aquesta frase les entitats hi poden dir, dins de les nostres possibilitats. S'ha dit, Roquetes agradarà més o agradarà menys, però és una ciutat que avui en dia està al mapa, una ciutat dinàmica, una ciutat econòmicament i financerament sanejada, gràcies a Déu, no com se la va trobar en este govern d'Esquerra, i el senyor Beltrán, ja hem dit mil vegades, no mos ficarem mai d'acord en la manera de portar una ciutat. Tots sabem com va acabar la seva història, i si l'any que ve la gent del poble decidís que hi hagi un canvi, marxarem molt orgullós de com deixarem la nostra història. No la deixarem com vostès, tan fosca i tan negra com vostès la van deixar.
1: D'aquesta manera acabem avui el debat d'Antena Caro, que ens ha permet conèixer quina és la visió que tenen de la Roquetes actual els diferents partits polítics que formen el consistori de Roquetes. Hem conegut quina és la seva opinió sobre els diferents temes que conformen la realitat del municipi i també quines són les seves propostes per a les Roquetes del futur. I això ens ho han explicat Ivan García, del partit d'equip de govern d'Esquerra i alcalde de Roquetes, Josep Maria Beltrán, portaveu del PSC, David Poll, portaveu de Movem Roquetes i Lídia Saura, portaveu de Junts per Roquetes i La Ravaleta. A tots gràcies per la seva participació i molt bon dia.
4: Molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
6: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
7: Antena Caro. Són les 9.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.